0: Open.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1854. Un estrany brot comença a estendre's pels barris més densos de la ciutat. Persones de diferents edats, classes socials i barris comencen a caure malaltes. Cap patró, cap lògica, cap pista. Els metges estan desconcertats. Les dades demogràfiques no coincideixen, no comparteixen oficis ni es coneixen entre ells i tanmateix estan connectats. Només una cosa els uneix, però encara no ho saben. I el rellotge avança.
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que no cura malalties, però pot ajudar a entendre-les millor.
3: Mira, d'entrada us aviso que avui el títol del podcast és una mica publicitat enganyosa, perquè no sé si estimarem gaire. Avui aprendrem un concepte bastant desconegut i molt important en mates. Anirem fins al cor d'una epidèmia històrica per descobrir com les matemàtiques poden ajudar a salvar vides, però literalment,
4: Molt bé, doncs, especulem. Què podien tenir en comú persones tan diferents? Algun producte que consumien?
3: Sí, era un producte de consum bastant comú. Compartien l'aigua. Tots anaven a buscar aigua a la mateixa font. I quan la van tancar, es va frenar el brot. El que és interessant és com ho van descobrir. I és interpretant una estructura molt estudiada en l'àrea de la geometria computacional, els diagrames de Voronoi. Els investigadors de Londres van agafar el mapa de la ciutat i van situar-hi totes les fonts d'aigua. D'aquesta manera van detectar la font infectada i la van poder tancar.
4: Mira que bé, tu, geometria i salut pública.
2: I això quins altres aplicatius pot tenir a la vida quotidiana?
3: Doncs, per exemple, la cobertura dels mòbils, o sigui, el diagrama de Voronoi és el mapa que et pinta com de colors diferents, diferents zones, que són els punts del pla que estan més propers, en aquell cas, a una font, o, per exemple, si parlem de la cobertura dels mòbils, doncs a l'antena. Llavors, tu vas caminant pel carrer i el teu mòbil es connecta a l'antena més propera. Si tu segueixes caminant, de cop, quan passes de zona, el teu mòbil capta la senyal d'una altra antena. I tu ni t'enteres, però el teu mòbil es va connectant com a diferents punts i sempre es connecta al punt més proper que té.
2: Per això, el dia aquell de la gran apagada, hi havia gent que tenia cobertura abans que altra, no?
3: Exacte. Si hi ha llum a un lloc o no, segur que influeix. Però sí, això dels diagrames de Voronoi, al final, és una cosa que s'utilitza en diverses coses de la vida quotidiana, sí.
2: I, per exemple, a l'hora de triar el cap, que li correspon a cadascú?
3: Clar, va per zones. Si tu a casa teva mires quin cap et queda més proper, doncs aniràs a aquell. O sigui, si ho pintéssim en un mapa, seria la mateixa zona del diagrama de Voronoi. Vale, doncs exacte, això dels diagrames de Voronoi és el que van utilitzar per solventar, com si diguéssim, una epidèmia de Londres del segle XIX. Però ara també tenim coneixement d'una altra epidèmia actual en un món globalitzat que la vam viure fa poc tots nosaltres.
2: I a qui farà jugar avui?
3: Mira, una epidemiòloga de la Vall d'Hebron. Escolta, escolta. Doncs estic aquí amb la Blanca Borràs, que és metgessa de la Vall d'Hebron i és especialista en medicina preventiva i salut pública. Hola, Blanca.
5: Hola, què tal?
3: Ja saps que ens agraden molt les mates i al final la medicina també té molta relació amb les matemàtiques. També vosaltres heu de fer molts càlculs i models, que sí?
5: Sí, la veritat que sí.
3: Tu també ets especialista en epidèmies i a mi m'ha arribat que tu vas haver d'encarregar bastant tota l'època del Covid, no?
5: Sí, la veritat que sí, de la vigilància epidemiològica i més tard de les vacunes, sí.
3: O sigui, tot això de la propagació, com funciona en una epidèmia?
5: Doncs sí, la veritat és que estàvem tots molt pendents del, no, el número bàsic de reproducció, que jo crec que tothom ho escoltava fins i tot a la televisió, no?, cada migdia.
3: Vale, i què és això d'aquest número bàsic de reproducció?
5: Al final és el número de casos secundaris que pot produir una persona infectada, amb condicions ideals, no? Si posem una persona, per exemple, infectada de Covid amb una classe, una guarderia de 10 nens, seria capaç d'infectar aproximadament a 3.
3: I que llavors, cada malaltia, com si diguéssim, té el seu factor.
5: Cada malaltia té el seu. Per exemple, el xarampió pot arribar a ser de 10, 7, 18, 10, més o menys.
3: Clar, déu-n'hi-do, perquè hi ha malalties que potser tenen aquest factor R més alt, però com que els altres estem vacunats, per exemple, potser llavors no, tot i que la persona pugui contagiar 10, no s'acaben contagiant 10 perquè estan vacunats, suposo, no?
5: Totalment, exactament. Per exemple, el xarampió, tot i ser molt transmissible, ara mateix no ens està causant una epidèmia perquè la gran majoria de persones estem protegides, vacunades. Quan va arribar el Covid, ningú estava protegit i, per tant, es va causar una epidèmia per aquest motiu.
2: Entenc que havíeu estudiat grans epidèmies, però potser no n'havíeu viscut cap que afectés a la població de tal manera que tota la població de l'Estat s'hagués de confinar. Quins aprenentatges n'heu tret?
5: La veritat, doncs que tot i les matemàtiques, no, hi ha un factor social i antropològic molt, molt important que cal prestar-li molta atenció i que passa per una molt bona comunicació a la població.
2: Mirant pel retrovisor, diries que la gestió va ser correcta?
5: Jo penso que sí. Eren decisions complicades, però que en diferents moments eren proporcionals al que necessitàvem.
2: I es parla molt de la possibilitat de que torni a produir-se una epidèmia similar. Els experts com ho viviu, això?
5: Sí que és real en el sentit de que històricament, aproximadament cada 60 anys, tenim una epidèmia. Normalment és causada per el virus de la grip, i aquesta vegada ens ha sorprès el SARS-CoV-2, però podria ser un virus SARS com podria ser un altre cop la grip. Sí, creiem que tornarà a passar.
3: Està bé, bueno, però l'important és saber com reaccionar, no?
5: Exactament. No, però jo crec que amb la vacunació va ser un èxit perquè mai s'havia fet tan ràpid.
3: Clar.
5: I bueno, es va incrementar moltíssim la capacitat, no, de les societats científiques i de les entitats reguladores per fer una vacuna tan ràpida, i això crec que ens permetrà estar més preparats a la propera.
3: Tu estaves com amb pacients directament o estàveu estudiant, intentant fer models i això?
5: En el meu cas particular estava a les dues coses. Sí que sobretot molt al principi vam fer models per calcular la capacitat de llits d'UCI que necessitàvem, no? Que és molt important perquè, de fet, per exemple, al nostre hospital vam passar d'uns 50 a gairebé 200.
3: No.
5: Llavors això s'ha de preveure perquè un llit d'UCI s'ha de construir, no? I bueno, al principi estàvem dedicats més als models i després a tot.
3: Molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, Blanca.
3: Com ens ha explicat, el factor aquest de contagi del Covid, en aquest cas concret, era 3. Que això, recordem que vol dir que cada persona contagia 3 persones més, d'acord? Llavors, i ens podem imaginar. Imagineu-vos que jo sóc la primera que m'he contagiat.
4: El pacient zero.
3: Exacte. I jo, com que aquest virus té com un contagi de R igual a 3, doncs vol dir que el primer dia jo contagiaré a 3 persones.
2: Uh-huh.
3: Llavors, què passa? El segon dia, aquestes 3 persones, cada una d'elles contagiarà 3.
2: Però tu seguiràs contagiant.
3: Clar, jo en realitat sóc la quarta persona, que també estic d'abans, que també contagiaré. Però això m'ho podríem simplificar per ara entendre-ho millor i podríem fer com jo avui contagio a 3 i després vaig i em tanco a casa. Com dient,
2: ens confinem després,
3: exacte,
2: del primer contagi.
3: Perquè així ja jo no contagio a ningú més. No. Llavors seran aquestes 3 persones que encara no ho saben, que cada una d'elles contagi a 3 i a la que llavors els han contagiat ja també es tanquen a casa. Vull dir, estic simplificant, que vol dir que estic fent menys contagiats dels que hi podria haver. La pregunta podria ser quantes persones infectades hi hauria al cap d'una setmana?
4: A veure.
2: 7 dies.
4: Sí.
3: És un creixement exponencial, una progressió geomètrica.
4: Doncs vinga, calculem-ho. Tenim el model clar. Si una persona en contagia 3, estem davant d'un creixement en base 3. I això és una progressió del tipus 1, 3, 9, 27, 81...
3: Exacte. Cada dia es multiplica per 3. 3 elevat a 7. En una setmana tindríem 2.187 casos. ¿Vale? No semblen tants. Vull dir, 2.000 i pico persones,
2: sí, tampoc,
3: doncs, tampoc és tan bèstia. Això en una setmana. Però ara anem a plantejar, què passaria en 2 setmanes?
2: 14 dies, no?
4: No és el doble.
2: 3 elevat a 14.
4: Perquè és un creixement exponencial.
3: Exacte.
2: 3 elevat a 14.
3: Per tant, faries 3 per 3 per 3 per 3. Això 14 vegades.
2: Sí.
3: Llavors, 3 elevat a 14...
4: És 4.782.969.
3: És a dir, en 2 setmanes... 4 milions i pico de gent contagiada. Clar, aquest és el problema del creixement exponencial. Bueno, el problema o la virtut, depèn. Així que aquí, com és una cosa negativa, doncs no
6: et veiem un problema.
3: Si fossin diners que anessis guanyant,
6: això estaria molt bé.
3: Això. Però clar, justament lo exponencial és això de fer. L'expressió de... Ui, això creix exponencialment. Vol dir, és com un sinònim a dir que creix molt ràpid. Perquè realment és això. Mireu, en els 7 primers dies només es contagiaven 2.000 i en 2 setmanes de cop es contagien 4 milions i pico, de fet, quasi 5 milions. Llavors, aquest tipus de model el podem aplicar a altres situacions. Per exemple, la difusió d'un vídeo viral. Clar, quan algú es fa viral, és que jo el comparteixo amb X persones, però cada una d'aquestes el comparteix amb X persones i pum, pum, pum, pum, pum, o cadenes de recomanacions, de parlar bé d'algú, no? O propagació d'un rumor.
6: Ui, el rumor jo crec que va més de pressa, eh?
3: A veure, és que les matemàtiques del contagi són les mateixes.
6: Avui hem vist que, de vegades, per frenar una epidèmia no cal un laboratori, cal mirar el mapa.
4: I que una mediatriu et pot salvar la vida.
3: Sí, tornant a Voronoi, hi ha un experiment que podeu fer a casa, que a vegades el fem a classe també, que és com un experiment així de ciències, i és que si voleu veure com s'expressa aquest concepte gràficament, podeu agafar un plat, el més pla possible, que no faci panxa, i podeu repartir-hi la casitos, com vulgueu, en posem 4 o 5 de colors diferents, això sí, intenteu que siguin de colors diferents, i omples el plat, l'omples d'aigua. Llavors, clar, el colorant dels lacacitos amb el contacte amb l'aigua es va com desfent i es fa com un cercle al voltant del lacacito on la tinta que té doncs es va fent gran, no? Es va fent un cercle cada cop més gran. I clar, quan xoquen els dos cercles de dos lacacitos que estaven de costat, doncs just es genera una línia recta, que això és la mediatriu entre els dos lacacitos. I clar, com que a tots els lacacitos els està passant això alhora, se't fan totes les mediatrius alhora i el que et queda és el diagrama de Voronoi d'aquells lacacitos. Per tant, et pots imaginar que si aquells lacacitos fossin les antenes que hem dit abans o les fonts, doncs tota la zona vermella vol dir que el lacacito més proper que tenen és el vermell. Tota la zona blava doncs tenen el lacacito blau com a més proper. I això és un experiment que podeu fer a casa i és molt xulo de veure i queda... Realment queden rectes perfectes, eh?
6: Això ho feu a classe?
3: Sí, sí, sí.
6: Doncs em sembla molt divertit.
3: Ja, és que a més els alumnes... I a més fas tota la conjectura. Què creieu que passarà? I aquí hi ha conjectures tant de matemàtiques, de la forma, com físiques, de si posem aigua freda no passarà res. Hi ha nens que molts, per exemple, diuen si poso aigua calenta sí que es anirà desfent, però amb aigua freda el colorant no li passarà res. O després penses, vale, i ara com posaríeu els lacacitos perquè el plat ens quedés tot de franges rectes, no? Franges així allargades. O sigui, et pots preguntar el problema a la inversa. Sí,
6: està
3: sí, totes aquestes coses és lo important de fer pensar els alumnes i amb un context com podria ser aquest, doncs estirar-lo i fer preguntes que facin moltes connexions amb coses de física, amb coses de matemàtiques, pensar els problemes del dret, del revés... Sí, sí, sí, això és la gràcia.
6: I adaptant el currículum a la curiositat dels alumnes que tens davant, no?
3: Exacte.
6: Avui no hem estimat, però hem descobert un concepte molt desconegut que va ajudar a resoldre una epidèmia.
3: Sí, sí, i a més, aquest concepte, també a part de l'epidèmia, també té moltes aplicacions. Voleu saber què hi té a veure Voronoi amb l'atac de Pearl Harbor?
6: Sí.
4: Endavant.
3: Mira, hi ha un llibre que és The Signal and the Noise, de Nate Silver, que hi ha una imatge que revela la ruta de la flota japonesa cap a la base nord-americana. Vale, al mapa hi ha assenyalades les quatre bases navals dels Estats Units al Pacífic i els japonesos van triar la frontera de Voronoi per sortejar Wake Midway i Aleutianes i així van poder atacar per sorpresa Pearl Harbor perquè ja veien que havien fet com un recorregut molt estrany perquè feien anaven en recte, després giraven, feien un altre tros recte, després giraven, feien un altre tros recte, i era com, per què naveguen així? Clar. I és que just estaven anant per sobre
6: no
3: de la
6: mediatriu,
3: perquè per anar com... Clar, els punts més llunyans d'aquests... Jo he de passar entre mig de dos radars, el punt com més llunyà dels dos radars serà passar just pel mig, que és la mediatriu. Però clar, quan s'acabava aquell tros havien d'agafar una altra mediatriu i després una altra mediatriu.
6: I això com ho van calcular si no tenien la Casitos?
3: Clar, doncs ells van fer-ho amb cartes navals o vés a saber, perquè vull dir, al final és enginyeria naval o el que sigui.
4: Per tant, també et dic d'una altra manera, si tu estàs en una festa i no vols saludar ningú, però n'has d'anar sense creuar-te amb ningú...
6: Per la mediatriu.
4: Amb la bona noia.
3: Exacte.
6: Per fer una bomba de fum.
3: Exacte, que no et pilli ningú. De fet, els diagrames de Voronoi no són només un concepte de geometria, són una eina potentíssima per entendre com es reparteixen els recursos o els riscos.
6: Ostres, lo de la Casitos m'ha agradat molt. No hi ha algun altre aplicatiu que puguem fer a casa?
4: Sí, de fet, quan vam fer una reunió amb la Clara Grima, ens van sortir un munt d'experiments i de contextos en biologia, que eren molt interessants i que es veia com la natura fa servir de forma eficient els seus recursos i surten molts diagrames de Voronoi en moltes coses naturals, com era l'aura...
3: Lo de l'all, quan tu agafes una cabeça d'all i la talles així transversal i les parts que et queden, saps que l'all a dintre té com un... que allà deu anar un tros de planta, no? Doncs allò és com el centre d'aquella zona i llavors veus com el diagrama de Voronoi. I de fet ho vam fer a l'ordinador, vam fer una foto... I llavors ho vam posar a l'ordinador i amb un programa vam anar fent les mediatrius i sí, ens quedava, o amb la pinya.
6: O sigui, orgànicament...
3: La pell de la pinya. La pell de la pinya, saps que també són com uns... No són rectangles ni són
6: pentàgons.
3: Rombos,
6: ja, sí, és una forma geomètrica estranya.
3: Doncs en realitat són les mediatrius, estan delimitades per les mediatrius del centre de cada zona, com si diguéssim. Llavors, si tu fas una foto d'una pinya i la poses a la pantalla i fas les mediatrius... doncs també et queda.
6: Coincidirà. Sí, o sigui, sí, que la natura orgànicament genera diagrames de Voronoi.
3: Clar. És a dir, és que això segur que té a veure perquè les plantes al final busquen l'eficiència. Llavors volen estar tots els que estan al més a prop d'aquí, que potser és un punt d'entrada d'aigua de la planta, de nutrients, doncs clar, es van fent així. De fet, una altra cosa que vam dir i que vam dir que estudiaríem i que no ho vam arribar a comprovar eren les closques de les tortugues, que també es fan com unes formes, i també vam pensar, ostres, a veure si també si és el diagrama de Voronoi de la closca en general, com si hi hagués un centre a cada lloc, però aquesta no ens va quadrar el dia que vam fer la foto. També la tortuga és com
6: sí, té una
3: curvatura,
6: forma, sí,
3: llavors
6: tant
3: la foto tampoc és la projecció, però bueno, totes aquestes coses us animem a provar-ho i a mirar diverses coses i dir, ai, mira, vaig a comprovar a veure si té un diagrama de Voronoi o no.
6: Molt bé. Com l'espiral àurea i la proporció, no?
3: Exacte, totes aquestes coses de relació de natura amb matemàtiques.
6: Molt bé. Doncs som-hi amb la conclusió didàctica d'avui.
4: Vinga.
3: Molt bé, doncs si ens fixem en què hem après avui, doncs una de les coses importants és que a la història també hi podem trobar moltes matemàtiques i com s'han aplicat diverses coses per resoldre grans problemes, com ens ha passat abans amb Voronoi amb lo de l'epidèmia de Londres. Després, que les progressions geomètriques ens ajuden a modelar situacions reals i que el creixement exponencial no és gens intuïtiu. I després, que amb una pregunta simple podem arribar a una gran comprensió del món. Al final, és anar connectant, com sempre fem. Avui no hem fet grans estimacions, però sí que hem fet connexions amb conceptes matemàtics, amb la vida quotidiana.
6: Gràcies, Laura, per compartir el teu saber. Això és tot per avui i us esperem al proper capítol de Estimem les mates.
4: Fins aviat.
6: Adéu.
3: Que vagi bé.
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres.

0: L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
1: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques.

0: va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia a la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua, perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
1: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint, i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
2: Bones, què tal?
0: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals, i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
2: Realment sí, perquè estem parlant de que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no?, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no estava preparada per la sequera i molts condicionants, no?, o la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no?, que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no?, a la introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no?, que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat, o que els deures que no es fan llavors acaben tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera. No, aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, d'alleujament, no han sigut concretament 2 anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb, bueno, viatges ingents, no? Un nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això, evidentment, doncs es paga.
0: Abans has dit una xifra que, clar, si no ho posem en context, és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. Un milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
2: És molt, i més quan no ho tens previst, no? O sigui, primer any de sequera, nosaltres no teníem previst gastar-nos un milió d'euros per transport d'aigua, i per tant són diners que no estan en el pressupost i per tant que no existeixen, i quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. Al final no pots absorbir un milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues ja, comences amb números negatius i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior i, a més, li sumes que tornes a estar, doncs, un any amb falta d'abastament d'aigua.
0: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
2: Faig números rodons, eh? d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció

0: corresponent. Això, per tant, ho dic, per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis, per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa dos mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és d'un milió, no? és una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig, però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números. Ara, evidentment, doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder, doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat. I, clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però, evidentment, hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
1: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur on la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua.
0: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant, doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant. I és l'última opció en quant a recurs, no? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites, i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible, i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat, i això va sumat, com bé digués, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, que estiguem en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua, i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
1: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aquífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
2: Bon dia, Gerard.
1: Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves, perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
2: No, la veritat és que ens va ajudar molt aquest, quan el pou que vam fer amb el saurí. Però, clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aqüífer del pou, doncs se van aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el Saurí, i em va dir, escolta, veig que l'aqüífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres perquè llavors podíem començar a treure doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora. De passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics l'hora i ens va ajudar també doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havien d'intentar optimitzar que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant que un municipi d'Alforja, doncs la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
1: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
2: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí a Alforja, sinó jo crec que tot el territori amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat molt, molt, ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Camp, ens ha permès doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens torna a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del CAT. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
1: Doncs gràcies, Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua i per això ara plantegen canvis importants.
3: Estàs escoltant el Quatre Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins, el que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia encara bé del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX. Perquè hi havia una època que tots recordem que es tintaven les aigües, les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que es anava anys enrere. No?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballaven amb una màquina en paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja hem treballat, estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no... superficial no apareix el Brugent com pareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd perquè els dos patíem sequera l'any passat i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb els resta d'administracions com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: Mm. De circuits tancats de reaprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i, per tant, podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja l'explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, en la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenients de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que en comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per a altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, partint d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important, és la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més. Ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
0: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan a cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de... Home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de tindre l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que la, diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
0: La tecnologia existeix, però la trava en essència és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, en moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Dieu-nos uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament aquests costos per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda... Això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que ho tindríem que pensar, no tan sols en les administracions locals, sinó en l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
0: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. La avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas va de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
0: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau no la tolera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada en porta, tant, perquè al final se desinfecta amb clor i llavors i el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per boir res, no?
0: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
0: Ara bé, s'ho haurem de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no depèn... O sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
0: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però res, gens al contrari. Potser l'etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple de, que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys, i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel. Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
4: L'hora del podcast.
5: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
6: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
7: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
6: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
5: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
8: La xarxa de comunicació local.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de fer coses. Què vull dir amb això de fer coses? No em canso de repetir-ho a les meves xerrades. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. A vegades em trobo gent que es queixa que no troben noves oportunitats o que diuen que la seva vida és molt avorrida, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però jo pregunto, i ja fas coses perquè no sigui així? M'expliquen el seu dia a dia i jo torno a repetir. A veure, ara memoritza que t'ho diré en majúscules i negreta. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. La següent resposta que rebo és, però és que no sé què fer, jo no sé fer això, jo no. Fora el no. Et dic una cosa per començar. Truca amb una persona que fa temps que no hi parles. T'interesses per la seva vida i quedeu. Mira si és fàcil. Amb això ja obres el teu cercle de contactes, potser flueix a fer alguna activitat conjunta i t'obrirà noves oportunitats. Imagina't si cada setmana truques a una persona diferent. No creus que la teva vida ja començaria a canviar? Ara em diràs que no ve de gust trucar a ningú, que no sé què, sí, ja m'ho imagino. I saps per què? Doncs perquè sortir de la zona de confort no agrada. I a més, et genera molta incomoditat. I si et dic que la comoditat és l'enemic d'una vida creativa? Doncs vinga, que amb la queixa no anem enlloc. Si creus que a la teva vida li falta una mica d'emoció, fes un pas endavant i truca a aquella persona que fa temps que no veus. Ah, i molt important, si no hi ha resposta a aquesta trucada, no abandonis. Insisteix i busca nous contactes fins que aconsegueixis quedar. Som-hi! Tu tens el poder de posar creativitat a la teva vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació tranquil·la de moment a les carreteres amb només afectacions a la P20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat per obres. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que tots els estats membres han avalat i reconegut la resposta eficaç i immediata d'Espanya davant aquesta crisi.
2: Todas las intervenciones de todos los estados miembros, también de los estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
1: Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos mentre avança el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les pròximes setmanes podrien aparèixer més cadàvers. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquest dimarts hagin passat sense incidències greus. Els xàfecs han afectat principalment el prelitoral i la Catalunya central amb una desena d'actuacions dels bombers per caiguda de branques i també afectacions puntuals com la interrupció de la línia R3 entre Vic i Ripoll per un arbre a la via. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior autoritza la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i la Cerdanya.
0: Notícies en xarxa.

0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que tots els estats membres han avalat i reconegut la resposta eficaç i immediata d'Espanya davant aquesta crisi.
1: Todas las intervenciones de todos los estados miembros, también de los estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
0: Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer més cadàvers. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquest dimarts hagin passat sense incidències greus. Els efectes han afectat principalment el prelitoral i la Catalunya Central amb una desena d'actuacions dels bombers per caiguda de branques i també afectacions puntuals, com ara la interrupció de la línia R3 entre Vic i Ripoll per un arbre a la via. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, alhora que a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys, i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies. Notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: els ulls i pots llegir al revés tot amor.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneko Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar en l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendi que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de matèria. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
0: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat.

sortiran flors damunt la cara. M'asseuré a esperar per veure com neixen flors de la galta. Que ara mateix tornaria fins a tu només per mirar-te. Les flors que han sortit han vingut per quedar-se.

cames. M'asseuré al replà i m'entretindré a contar-les.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que compleixin la llei i acollin els menors migrants procedents de Ceuta per alleugerir la saturació dels centres d'acollida. Cuerpo ha defensat que el repartiment respon a criteris legals i de solidaritat entre territoris i ha atribuït el rebuig del PP a la pressió dels seus pactes amb Vox. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen en ara la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van ser atesos al lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, però a principis del 2027 s'espera també l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i Cerdanya.
0: Notícies en xarxa.
3: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

pare vostre que esteu ara en el... Rigui descol·locar el vostre nom. Tinguin uns altres el vostre perenne. Facis la mosca tot untat. Així Anglaterra coven el cel.

pare vostre que esteu ara amb mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vost perenne. Facis la mosca tot un.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Mena, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria posteriorment. Com ha explicat la subdelegada del govern a Barcelona, Mari Carmen García Calvillo, l'operació ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més grans localitzats fins ara a tot Europa.
2: No hablamos solo de un cargamento de drogas, hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes, y de los problemas de seguridad asociados que comporta el tráfico ilícito de drogas.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una altra a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van estar atesos al mateix lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però estabilitzat, sense que el perímetre hagi crescut en les darreres hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I l'agència de viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als touroperadors i de gestió. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Nah, that's fine. Now, all I have to add is this. We be jamming.

0: Ah, that's nice.
1: What good is a melody

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que informi si va rebre avisos previs sobre l'arribada massiva de migrants a Ceuta i que detalli el dispositiu desplegat, especialment en les tasques de rescat al mar. La jutgessa també ha sol·licitat informació sobre les víctimes mortals i els supervivents en el marc de la investigació oberta arran d'una denúncia que apunta a possibles delictes contra la seguretat de l'Estat i el tràfic de persones. I la Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, ha desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Menà, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria després arreu d'Europa. L'inspector en cap, Alejandro Martí, adscrit a la Unitat de Droga i Crim Organitzat, explica per què creu que van triar el Menà per ubicar el laboratori clandestí.
2: ¿Por qué Lleida y a lo mejor no puede ser Francia? No sé, porque a lo mejor hablamos de mexicanos, el idioma, la cultura, se sienten más seguros, buscan zonas aisladas, con poco, que no haya muchos habitantes, eligen Lleida como han podido elegir otra ciudad. Pero el geoposicionamiento de la ubicación que tiene Cataluña con el resto de Europa creo que facilita el poder distribuirla.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes, acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen també autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu però estabilitzant sense que el perímetre hagi crescut en les últimes hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions.
0: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6, 6.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: El bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
2: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
0: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona. Marc Pijuan.
3: Sí, els fets van passar fa pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
0: Es multipliquen per dos els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
3: I 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Enneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
0: Més coses compta enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
3: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
0: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
3: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
0: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
3: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo els reinterpreten el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
0: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis al Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicoli.
5: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'un milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
0: Previsió del temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

els Beatles ens enganyaven. Perdó, però és així, perquè les meves setmanes tenen 6 dies i no 8. Els Beatles ens enganyaven. Perdó, però és així, perquè les meves setmanes

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Y-O-U M-E.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: I nicotina en els dits.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina. El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en cristall que es distribuiria posteriorment. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que el moment d'intervenir ha estat clau per desmantellar l'organització.
2: S'ha desmontado la logística completa d'esta organització en Espanya, perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tienen logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat aquest dimecres dues sol·licituds perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui en comissió al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la inclusió de l'independentisme català en un informe sobre la situació i les tendències del terrorisme d'Europol. El senador republicà Joan Queralt ha criticat en xarxes socials a Marlaska, apuntant que o creu que els independentistes són terroristes o no té ni idea del que es cou a casa seva. Recalcant que qualsevol de les dues alternatives li resulta esgarrifosa. En un informe d'enguany, Europol apunta que no hi ha indicis que l'independentisme tingui capacitat de violència sostinguda o escalable i destaca que està fragmentat i és operativament dèbil. Aquest missatge arriba el mateix dia que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta. En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. I Protecció Civil ha activat novament el Pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja i per acumulació de pluja. A gran part del país, les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: En Pedro García és un professor de secundària d'Olesa que va patir dues trombosis que gairebé el maten després de vacunar-se amb la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid l'any 2021. Després de lluitar 4 anys perquè ho consideressin un accident laboral, es va haver de vacunar perquè era un treballador essencial, finalment un jutjat de Barcelona va reconèixer que el seu cas havia estat un accident de treball. Avui parlem amb en Pedro perquè acaba de publicar 17 de marzo, La vacuna nos cambió la vida, un còmic amb il·lustracions de Daniel Torrado on narra la seva història. Ens interessa especialment perquè Sant Joan de les Abadeses hi té un paper que coneixerem amb aquesta entrevista. Hola, Pedro.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: A vosaltres.
4: Quant temps després de la vacuna d'AstraZeneca vas tenir les trombosis?
5: Doncs en principi les trombosis aquestes rares per les quals es va paralitzar la vacunació durant un temps a Espanya i després es va retirar la vacuna AstraZeneca solien sortir cap a les dues setmanes aproximadament del moment de la vacunació. I en el meu cas més o menys va ser així. Vaig estar dues setmanes més tard de vacunar-me molt mal de panxa, el que passa que com que era l'època aquesta del Covid que no em visitaven em van començar a tractar com si fos una gastritis i al cap d'uns dies doncs, ja vaig començar a patir amb la sang i ja vaig anar a l'hospital i ja, a partir d'aquí ja va començar tot.
4: I després quan vas tenir clar que eren efecte de la vacuna?
5: Doncs jo el tema, clar, en el moment que jo vaig passar per la UCI perquè que a part de tenir la trombosis em va passar també això de la baixada de plaquetes. Que era un un episodi força estrany. Normalment tenir trombos al pulmó. Jo vaig tenir un trombo al pulmó i un trombo a la vena porta. El trombo pulmonar és bastant habitual, cada dia entra gent a l'hospital per trombes al pulmó, però el que no és habitual és el trombo a la vena porta, que és la vena que rega el fetge. Llavors, el fet de tenir el trombo en aquesta zona, més la baixada de plaquetes, que no pujaven, va ser una baixada dràstica, em va fer estar força temps a l'hospital, no? Sí. I justament començaven a publicar els primers casos també d'aquest tipus de trombosis a Europa, i a mi em va fer pensar des del primer moment, veient que els metges tampoc sabien trobar quin era l'origen, doncs que segurament havia estat la vacuna.
4: Reconèixer que les vacunes van tenir efectes secundaris greus en algunes persones, com en el teu cas, no vol dir que no funcionessin, i de fet sabem del cert que van salvar milers de vides, però en tot cas et vas trobar reticències a l'hora de...
5: Va costar perquè en el seu moment cap metge volia signar un paper conforme digués que havia estat la vacuna, no? Jo el que vaig fer va ser demanar per escrit quan va arribar el moment de la segona dosi. Nosaltres ens vam vacunar, els docents ens vam vacunar cap allà al febrer, i cap al juny tocava la segona dosi. Llavors jo vaig demanar per escrit que em diguessin què havia de fer. Llavors ells mateixos em van recomanar que no em vacunés amb AstraZeneca perquè els trombos que havia tingut podria haver estat causa de la vacuna. Em van aconsellar vacunar-me amb una altra marca, però jo ja vaig decidir no vacunar-me més. I mica en mica, doncs, com que no hi havia cap altre motiu, em van fer tot el tipus de proves, jo no tenia predisposició a tenir trombes ni res, doncs sí, al final mica en mica ja van començar a admetre que havia estat la vacuna.
4: La teva lluita, la forta i important, justament va ser perquè es considerés accident laboral, no?
5: Sí, perquè jo i la gent amb la que després vaig anar buscant per ser social i vam muntar l'associació a tot l'estat, ens vam vacunar per obrir les classes. En aquella època vam tenir un temps de que les classes eren online i es demanava aquest esforç per part del professorat i sobretot també per donar exemple a les famílies i als alumnes. Nosaltres en cap moment vam ser antivacunes. La prova és que ens vam anar a vacunar i vam ser responsables. El que demanàvem era que nosaltres havíem fet la nostra part, però que si ara aquesta eina per aturar la pandèmia, que va per anar a treballar, que va ser la vacuna, ens ha causat, fins i tot hi ha persones que han mort, no? per les trombosis greus que van patir, doncs que reconegués com a mínim que era un accident de treball.
4: Perquè la gent ho entengui, per la gent que potser no s'hi hagi trobat mai, quina diferència hi ha entre que sigui considerada accident de treball i no?
5: Doncs la diferència està que al principi la teva baixa te la consideren com a malaltia comuna, ¿vale? I el canvi a malaltia professional, què implica? Doncs, per exemple, en el cas de que jo, per exemple, acabés incapacitat, el meu tromba del pulmó me'l va poder operar la mateixa nit que vaig ingressar, el 17 de març, però el trombo pulmonar, el trombo abdominal ja el tinc per sempre. Per tant, el meu fetge no es rega com a la resta de la gent. Va crear uns capilars i es va regant com pot. De moment estic bé, però ja em van dir, potser d'aquí un temps, de regar-se d'aquesta manera, doncs comencem a tenir complicacions. Si aquestes complicacions no em poden deixar anar a treballar, la meva incapacitat no seria per malaltia comuna, sinó que seria per malaltia professional, per accident de treball. Per tant, la meva pensió que jo hauria de cobrar, doncs seria una mica més elevada. Si jo acabo morint perquè el meu fetge falla, doncs els meus fills tindrien dret a una pensió d'orfandat superior a que si és una malaltia comuna, no? Llavors, és un blindatge, en aquest sentit és un blindatge de coses que poden venir en el futur.
4: De fet, això és potser també pensant més en els altres, no? Llegit, perquè al final el que pot passar o no pot passar no depèn d'això, no? I esperem, doncs, que no necessitis, no?, tot el que ens acabes d'explicar.
5: Esperem que no, però, per exemple, jo he tingut la sort, no?, durant aquest temps també, doncs, he parlat amb molts malalts, no?, professors malalts, infermers, veterinaris, guàrdia civil, algun mosso, però també he parlat amb familiars d'alguna persona que ha mort, no? i els seus fills es mereixen, doncs, que puguin tenir la pensió que cal, no? I encara estan lluitant amb el tema judicial perquè no els consideren que fos un accident de treball. Per tant, aquests nens que han perdut, per exemple, a la seva mare, que era una professora de Marbella de matemàtiques, doncs no estan gaudint d'una prestació que haurien de tenir per aquest fet, no?
4: No ha causat jurisprudència el teu cas?
5: No, perquè en principi ara, en el meu cas, el primer va ser el Tribunal de lo Social de Barcelona, que ja va reconèixer l'accident. Nosaltres vam demandar al Consorci d'Educació, a l'INSS i a la Mútua. El Consorci i a l'INSS ja van admetre la sentència, la van considerar que era justa, però la Mútua no, la Mútua va recórrer. Llavors, ara fa un parell de setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha tornat a donar la raó. De moment, perquè creés jurisprudència, hauria d'arribar al Suprem. Llavors, encara no sabem si la Mútua tornarà a recórrer o no. En el cas que tornés a mostrar disconformitat i arribés al Suprem, sí que el Suprem, la seva decisió, marcaria jurisprudència.
4: Perdona, pel nostre desconeixement, però si llavors la Mútua ara no recorre, no arribarà al Suprem i no crearà jurisprudència?
5: No. Representa que no. Tot el que tota persona afectada que volgués que se consideri accident de treball, pues hauria de fer tot el procediment que he fet jo, no? Fer una demanda que no està d'acord, un primer judici al Tribunal de lo Social, a veure aquest que diu, i si no... Aquí sí que sabem que a Catalunya, com a mínim, el Tribunal Superior de Justícia ens està donant la raó, que això sí que facilitaria que el primer judici de lo Social ja s'entendria que hauria de ser favorable.
4: Ara deus tenir sensacions encontrades, no?, que diuen, perquè d'alguna banda potser podries ja també que el teu cas es tanqués, però a la vegada el fet de que s'elevés podria ser bo per a totes aquestes altres persones, però també hi ha risc, no?
5: Sí, hi ha risc, perquè a vegades el Tribunal Suprem acaba de fer sentències una mica més polítiques, no? I en aquest sentit, si es barreja la política, pot anar en contra nostra. Però jo crec que aquesta lluita és col·lectiva i per mi té més sentit que acabi al Suprem i que més persones la puguin, es puguin beneficiar, no? Ja no únicament les persones que ara hem tingut uns problemes, és que si d'aquí 3 anys hi ha una altra pandèmia per un altre virus i es torna a fer vacunes en temps rècord, la gent ha de veure que l'Estat respon. Jo poso un exemple. Qualsevol medicament triguen 10 anys en que puguin estar al mercat, ¿vale? Són 10 anys de proves, veure quines persones li pot ocasionar algun tipus de malaltia, mirar a veure les concentracions. Nosaltres estem al 5è any des de que es va fer el medicament, per tant, encara quedarien 5 anys de proves. Qualsevol altre medicament encara no estaria al mercat, per tant, encara poden sortir altres efectes secundaris que de vegades no són immediats i que triguen més temps en sortir, no? I per tant, que la societat vegi que l'Estat que t'anima a vacunar-te o t'obliga d'una manera moral, no? Perquè fins i tot havien de protegir els avis i a les persones vulnerables, doncs si passa alguna cosa, si la gent veu que l'Estat està allà, quan parlo de l'Estat parlo de tot, de les comunitats autònomes, dels ministeris, doncs la gent continuarà vacunant-se. Espanya era un país que es va vacunar en pandèmia amb 95% de la població, és una passada. En canvi, ara ja no tant. Han baixat moltíssim la vacunació de la gent i fins i tot dels sanitaris. I llavors jo crec que nosaltres sempre diem que el fet aquest també, que l'Estat ara et diu que et vas vacunar perquè vas voler, que era voluntària, i que no assumeixi la seva responsabilitat, això fa que la gent desconfiï. I per tant ara tenen l'opció de poder reparar aquest fet, no?
4: Tu ets professor de ciències.
5: Sí, jo sóc de física i química.
4: Entenc això amb el renomament científic, i pel que tu comentes, i ja ho has comentat, no sou antivacunes, no? Simplement a tu vas tenir un efecte secundari i vols que quedi clar que va ser per aquesta vacuna i que tu te la vas posar, doncs, perquè estaves obligat, si més no, per tornar a treballar, i que per això, doncs, consideres que ha de ser accident laboral. Però entenc que, tot i que ara, evidentment, per la teva experiència personal, no has tingut una bona experiència, sinó just el contrari, amb la vacuna, però ets antivacunes, per dir-ho d'alguna forma?
5: No, jo no sóc antivacunes. Jo sóc antivacunes de les experimentals que s'han posat potser amb un temps rècord i que després l'estat passa de tu, no? Uh-huh. Jo, els meus fills, tenen el calendari de vacunació i els anem pausant totes les pautes de vacunes que estan contrastades i que han tingut aquest temps de... Uh-huh. aquest temps d'assajos uh-huh. clínics i d'evidència uh-huh. científica, no? Uh-huh. El que sí que ara... Jo què sé, al meu fill, per exemple, la vacuna de la Covid no l'hi vam posar, no l'hi vam posar, perquè una vacuna que portava un any uh-huh. i que no era necessària pels nens petits, doncs no... Uh-huh. El risc que hi ha és que tot el que suposa demanar que es pugui parlar d'aquest tema, ja ràpidament ets antivacuna, no? Uh-huh. I aquest és el risc. Uh-huh. Jo vaig tenir la sort de comparèixer a la Comissió de la Vacuna, i vaig anar a Madrid al Congrés dels Diputats a parlar del que ens havia passat, no? Uh-huh. I moltes de les coses que es van parlar i tal no s'han portat a terme. Mm. Van treure unes recomanacions i unes conclusions i no s'han portat a terme. Mm. I és una llàstima, perquè ja que et deia, la gent ha de confiar en l'Estat mm. i amb els metges. I si no hi ha transparència, si no reconeixen les coses que han passat, mm. doncs farà que augmenti aquest percentatge de gent que ja no vol vacunar-se de cap vacuna, no? Mm. I aquest és un risc que l'Estat, si no en toma el tema, ja se l'està trobant, aquest tema. Mm.
4: Anem-nos acostant a Sant Joan de les Abadeses, perquè algú pensarà, i per què l'esteu entrevistant a la Veu? Per tu, vas decidir en algun moment explicar la teva història, a més fer-ho en còmic. Explica'ns una mica com va anar això.
5: Sí, un cop vam guanyar la sentència, no? Que vam dir, això ho hem d'explicar, no? I arriba més gent, perquè fins i tot molta gent em va veure, perquè va sortir a TV3 el dia de la sentència, van publicar la notícia, però molta gent no s'ha enterat, no? I llavors vam dir, bueno, anem a fer un còmic que sigui una manera també més visual de poder explicar la meva història, no? I llavors, com arribem a Sant Joan? Doncs resulta que quan jo surto de l'hospital surto molt, molt feble, molt feble, i tinc el problema que hi ha unes dues cames que no puc aixecar el peu, és a dir, no tinc la força suficient, el nervi em falla i no puc fer el trepitjar un pedal, per tant no puc conduir. No. Uh-huh. I llavors això és a l'abril, maig, venim de la pandèmia, i la meva cunyada, la meva dona, diu, bueno, hòstia, de cara a l'estiu aniria molt bé una mica de natura, i comencen a veure opcions i s'adonen que per pujar a Sant Joan de les Abadeses hi ha una línia d'aibús que et porta, que podríem anar sense que jo pogués conduir, i aterrem a Sant Joan i acabem jugant un pis allà al poble. Sí. I en el còmic doncs surten, doncs, això, les passejades per la Mallarenga, doncs surt el pont emblemàtic, no?, de Sant sí. Joan. Nosaltres hem estat durant anys venint a Sant Joan, la meva cunyada continua allà amb un pis, i per nosaltres va ser la medicina, és a dir, després de la pandèmia la millor medicina va ser poder fer natura, poder tenir la tranquil·litat d'un poble com Sant Joan, i vam dir, ha de sortir, senyora, ha de sortir del poble, ha de sortir el còmic, perquè ha estat part de la meva recuperació. Jo al cap d'un mes i mig ja podia conduir, ja, però va ser un encert poder venir a Sant Joan, no? I llavors era, com dir, també hem d'explicar, no?, les coses bones que m'han passat, i moltes vegades que la part de la recuperació d'una malaltia passa doncs a mantenir un bon entorn on poder gaudir de la natura, de poder fer recorregut, no?, de poder gaudir del Ripollès, i no he volgut deixar de passar aquesta oportunitat, no?, de poder mostrar, no?, en el còmic, doncs, que teniu la sort de tenir un gran poble, no?, amb una natura, i que és un tema de salut molt important. Mm.
4: Per tant, això, no sé si havíeu vingut alguna vegada ja a Sant Joan abans de decidir-ho fer per la pandèmia.
5: Havíem estat de petits, però no, portàvem anys que no havíem estat a Sant Joan. Mm.
4: Mm. I no sé si això, quant temps hi vau estar? Ja ho has comentat, però no, perdona.
5: Sí, nosaltres vam estar amb el pis llogat un parell d'anys, però seguim pujant, perquè la meva cunyada continua allà, i anem cada any a la piscina, i anem ara, per exemple, vindrem aquí a la Fira del Trasto, és a dir, que intentem pujar sovint a Sant Joan, ja s'ha quedat com una cosa instaurada, que ens agrada molt, i era important això, que sortís el còmic, perquè moltes vegades els metges i el sistema sanitari recomana medicaments i recomana coses, però que una gran part de la medicina és aquesta, no? El poder fer esport en un ambient de salut tan important com és la natura de Sant Joan, no? I també podria servir d'exemple per a altres persones que puguin tenir un procés semblant, no? De qualsevol altre tipus de malaltia, doncs que entendre que tenir la sort de tenir aquests espais naturals que teniu de riu i de gorgs i de camins, de ponts, doncs això és un fet que a mi m'ha ajudat moltíssim amb la recuperació, no? Tant física com mental, que també és una part important.
4: Doncs escolta, t'ho agraïm molt, moltíssimes gràcies. Sé que hi ha un projecte també per fer una obra de teatre, em sembla que hem escoltat.
5: Sí, tenim en ment, ja tenim el guió, l'estem acabant de perfilar, hi ha una persona que la té al cap i ja la té escrita, i ara estem acabant de veure com la podem portar, perquè ens ha sortit una mica llarga, però jo crec que aniran sortint cosetes, és a dir, que la història no s'acaba aquí, al final hem de buscar diferents maneres d'arribar. Doncs mira, gràcies al còmic, doncs avui estic parlant amb vosaltres, i segurament pues, això, gent de Sant Joan s'enterarà de la història, i amb l'obra de teatre pues, ja arribarem a un altre tipus de públic, i la idea és una mica doncs, això, crear consciència del que ha passat i prevenir una mica doncs, accions de futur que puguin passar i que la ciutadania doncs, estigui, no tingui por a fer els passos que ha de fer, però sí a demanar que l'Estat compleixi la seva part.
4: Doncs Pedro, moltíssimes gràcies. Ja coincidirem segurament algun dia pel poble i ara em fixaré ben bé amb el còmic per veure si està prou ben fet i et reconec, si no ja buscarem la fotografia perquè doncs com bé comentes va sortir als mitjans i així et podrem posar cara i saludar-te també com a nou.
5: Jo us vindré a portar un còmic aquí a la ràdio perquè el tingueu i podeu veure doncs una mica tota la història i la part de Sant Joan, que em fa molta il·lusió que ho pugueu veure també.
4: Doncs agraït també. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
5: Molt bé. Una abraçada i molta salut.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. I Tirant lo Dau es defineixen a la seva web com un grup d'aficionats als jocs de rol. Més enllà d'oferir partides i xerrar sobre el rol, la comunitat també té l'objectiu de crear jocs i aventures en català, així com traduir jocs de rol abocadors per ampliar-ne el catàleg i facilitar que tothom qui ho desitgi pugui gaudir de petites joies traslladades a la nostra llengua. Avui parlem de Tirant lo Dau perquè l'edició d'un dels jocs que han traduït, Cairn, o Cairn, no sabem exactament com ho pronunciaria en anglès, ha guanyat el premi al millor joc de rol en català de 2025. I en parlem amb en Sergi Vidal, o amb Barbarroc, com vulgueu conèixer-lo, perquè és membre de Tirant lo Dau i part d'aquest premi. Hola, Sergi.
1: Hola.
0: Com va això?
1: Bé, un altre cop per aquí.
0: Sí, home, però, doncs perquè fas coses i ens agraden i ens criden l'atenció.
1: Coses diferents, avui un altre run.
0: Sí, sí, avui això, no sé si ho hem explicat bé, això de Tirant lo Dau, és així?
1: Sí, som una comunitat de jugadors de rol en català,

0: Però que nosaltres sí que recordo que amb la meva colla jugàvem a rol i jugàvem, és veritat, en català, les partides eren en català, però clar, quan anaves a buscar els llibres, les fitxes, totes les descripcions, tot era en castellà, sí, sí, i sí. No? Era una mica així...
1: De fet, bueno, si ens remuntem als inicis del rol, va ajudar, jo em vaig perdre el tren d'adquirir aquesta habilitat, però era tots els manuals estaven en anglès, mm-hmm. i molta gent va ser una manera de traure's cap a d'un interès d'aprendre la llengua o de traduccions, mm. perquè no hi havia material. Mm. Llavors, després, el castellà va arribar a tot el mercat, i una miqueta, a vegades, sobretot no tant aquí a comarques, però sí que a la gent no li costa res canviar el castellà, mm. doncs també passava amb sí. el joc. Si ja ho tens la fitxa, tens el manual, el reglament, mm. acabaves parlant en castellà, i mm. això és el que es vol... una mica tornar a recuperar.
0: De fet, jo recordo jugar al Senyor de los Anillos, no?
1: Clar.
0: Em sembla que l'editorial o qui ho publicava era...
1: Joc Internacional. Sí.
0: No? Que justament és el joc en català, no? Per tant que...
1: De fet, Joc Internacional, que va ser històric en tot això, tenia algunes llicències com el Senyor dels Anells traduït al català. Mm. Va ser dels primers que això, també com la Crida d'en Tulu, això.
0: Mm-hmm. Molt bé. Tirant-lo d'aus, us reuniu presencialment?
1: On som més actius és a nivell digital o online, amb xats i també amb xarxes socials, però també es fan unes trobades cada any. Ara aquest mes en tenim una on es fan, em sembla, ara no recordo, però més de 20 partides preparades que la gent pot venir a participar i jugar i descobrir jocs. O sigui, un cop a l'any almenys en reduïm, o dos.
0: Mm-hmm. I així en línia també entenc que deu haver-hi gent que juga, no?
1: Sí. Jo no soc... jo no ho he provat i em costa una miqueta perquè crec que el rol ha anat sent una cosa com de molt, molt reduïda, de nínxo, però ja han anat evolucionant en diferents versions, no? I inclús hi ha jocs de rol en solitari que pots jugar tu amb un reglament, una mena d'oracle que es diu, que et dona respostes a les decisions que prens, i una mica hi ha alguns tipus que són com escriure un llibre en tota la teva història. És com crear una novel·la, però on tu ets actiu i la vas, els daus o l'atzar també et donen una guia, no? Però també hi ha... O sigui, també ha anat a les noves tecnologies a nivell d'això, de poder-se reunir gent de diferents llocs que ens costaria trobar una taula on poder estar tots junts i unes hores determinades, i amb això pots jugar amb gent que has perdut el contacte, el que sigui. Una mica es perd el caliu que hi ha en una taula que, com a típic, és el que sempre hem entès com a joc de rol, no? Reunir-se, riure, parlar i explicar històries.
0: De fet, ara mateix he recordat que, ara que la intel·ligència artificial, vull dir, tothom la té al mòbil, s'ha popularitzat molt ràpidament i tothom en fa ús, que t'estic parlant de poder fa 4 o 5 anys que ja existia una aplicació que era per jugar a rol i era qui et feia de màster era la intel·ligència artificial. Ja s'aplicava, no?
1: Sí.
0: Potser va ser la primera aplicació que vaig veure que vaig pensar, ostres!
1: És un món una mica conflictiu i també apassionant. Les IAs en el rol poden funcionar molt bé, però també han agafat una miqueta... Hi ha aquests dos mons, no? El rol també, com aquest, el que parlem d'aquest supply, d'aquest joc que hem tret, torna una miqueta a aquests inicis, no? En els OCRs, que són els jocs de la vella escola, de tornar als inicis, amb manuals que el tens a la mà, i fullejar, i grapes, i això, no? Llavors, clar, hi ha gent que necessita una mica, els té una miqueta com de mania, diguem, a crear d'aquesta manera tan senzilla i tan... poc de... O sigui, amb un esperit darrere molt pobre, crear històries així. I llavors... però sí que és veritat que si les utilitzes bé, doncs pots crear personatges, pots tenir fils d'històries, pots jugar sol, és un altre camp, però...
0: Com a eina de suport a un màster, no?, que poder, hagi de desenvolupar una història, poder estar encallat i vulgui... Explora'm... formes de... però sempre mantenint el poder del màster, no?
1: Total, o sigui, tu pots, o sigui, com tot, és una eina, per exemple, abans també vam començar amb els jocs que havies d'anar-te comprant i es venien més, havien llibres o suplements, mòduls, on desenvolupaven una zona d'un món de fantasia perquè tu no tenies accés a... Mm.

0: No havia un Google per poder buscar. Ja simplement amb l'internet ja et permetia buscar molta informació, compartir mapes, sí, fotocopiar-te'ls després o imprimir-los o el que fos, no? Ara amb això encara hi ha més. El que passa és que aquí està una cada un és lliure, sí, de jugar amb el que li agradi, però potser la història humana creada per algú és més interessant, sí, i llavors potser això et pot arribar a ajudar a fer diferents detalls. Un personatge, doncs, desenvolupa amb aquest, doncs, ja tens totes unes idees que t'ajuden, però la teva base la portes tu amb les regnes a les mans, no?
1: Ens anem anat per pataneres, però sí, no tant, perquè tornem a parlar. Ara que hem plantejat aquest context de la IA, justament amb aquest projecte amb el qual doncs vau guanyar aquest premi, justament fa el contrari, deixa de banda totes aquestes eines.
0: Correcte.
1: Per tornar al paper, a la sí, part de tocar, a les il·lustracions fetes per una persona. Parla'ns de Cairn, què és exactament?
0: Mira, Cairn és un joc molt fàcil, amb un reglament molt accessible per tothom, que en seguida te'l pots llegir. Intenta això, reunir unes regles molt senzilles per jugar a rol una partida. Quin tipus de joc és? Doncs és un sistema ambientat en un món de fantasia.
1: Potser portem molta, sí, estona i algú diu, què és el rol?
0: Aquesta és la pregunta més difícil.
1: Fem un resum, però és justament això, sí, no? És un...
0: Bueno, és difícil perquè molta gent a vegades se li fa, o sigui, té uns tòpics que també s'ha fet una idea, i és algo molt senzill. És qüestió els jugadors el que fan és crear una història entre tots, on en les seves decisions marquen el camí d'aquesta història. Si no és un guió tancat ni definit com podria ser un videojoc, que pot ser molt emocionant, però en veritat algú ja ho ha controlat, les coses que passaran. En aquí tu ets lliure en grup de les teves actituds, les decisions que prenguis, regides per un reglament però molt suau, et permetran arribar a crear un tipus d'història i viure un tipus d'història o un altre.
1: Hi ha una persona que dirigeix, que és el que va prenent certes decisions.
0: Si entrem en una capa més tècnica, això, hi ha una persona que també és un jugador, però és el director de joc, que planteja aquesta història i els altres jugadors reaccionen amb ella, no? I una miqueta... el reglament està per donar un esquelet a això, o sigui, no és una decisió arbitrària del director de joc el que si tu tens èxit davant o no d'una situació, sinó que el reglament apoyat per un, o sigui, sobretot normalment per daus, però hi ha altres motors de joc com les cartes o coses així que et permeten un atzar basat en una fitxa de personatge que tu tens, on tens unes característiques, unes capacitats que pots fer, doncs et permet realitzar accions.
1: Per exemple, jo sóc un guerrer i porto una espasa i m'estic barallant amb un orco, no?
0: Exacte.
1: Amb un
0: orc. Sí.
1: Per dir-ho fàcil, el que porta el joc, diu, doncs mira, ara per fer-li mal, o per fer-ho molt fàcil,
0: sí,
1: has de treure més de no sé quan amb un dau, no?
0: Correcte.
1: Llavors tu tires el dau i segons això pot ser que tinguis sort o que
0: no
1: tinguis.
0: Exacte, un personatge que sigui més ràpid, més hàbil, més destre amb l'espasa, potser tindrà més possibilitats de clavar-li l'espasa aquesta en l'orc, però potser si ho fa un guerrer tindrà tanta força amb la seva destral que serà més fàcil que aquella ferida sigui mortal per aquell monstre.
1: I un que sigui molt àgil, però no sigui fort, potser decidirà esquivar-lo l'últim moment, no?
0: Exacte.
1: I l'orc llavors caurà a terra, no?
0: Això. El que passa és que el rol tot sempre ha tingut, i tenim una influència molt gran de Dungeons and Dragons, que és això, era molt més estar... Va començar una mica a cavall quasi amb un més tàctic, amb un tauler de poder matar aquests enemics, però el que diu la paraula de rol és això, és interpretar un rol. I fora d'aquests combats, que tot joc té el seu reglament o sistema, hi ha tota l'altra riquesa. Les teves decisions, potser... Precisament, el director de joc té un... Amb aquests jocs més de vella escola, ara n'hi ha altres tendències que també són molt interessants i porten a unes vivències de joc molt diferents, però aquests de la vella escola importen molt les teves decisions, no? A lo millor, doncs, per la... no només en el combat, és... potser és més interessant fugir d'aquell combat i com amagar-te, com, com borrar el teu rastre de les petjades que has deixat perquè no, perquè no et segueixin, etc.
1: Sí, sí, l'exemple de la lluita és el més bàsic i més clàssic i que potser més gent entendrà, però vull dir que a partir d'aquí pot ser qualsevol joc, estem parlant d'espases, però podíem parlar de... d'espionatge, com podíem parlar de superherois, com de...
0: Correcte, totalment.
1: Com de pirates. Molt bé, doncs ara sí, explica'ns ara què és Cairn.
0: Doncs, què més us puc dir? Bueno, Cairn està, és un joc de fantasia i exploració on està ubicat en un bosc no conegut, o sigui, no situat en un món concret, no és ni Terra Mitjana de Tolkien, ni és un món de... o sigui, apujat sobre cap novel·la, on, on aquesta sensació de no saber per on acaba el món ni, ni què pots trobar en aquest bosc, doncs dona aquesta, aquesta sensació evocadora de poder viure aventures aquí dins i explorar. Llavors, com et dic, és un sistema molt fàcil, i, però que ha agafat un cert renom perquè el seu autor, en Yokai Gal, és un autor, o sigui, emergent amb tot aquest món més de creadors independents, i, bueno, està traduït a diverses llengües i ens faltava el català, i amb els amics de Tirán i el company en Víctor Rodríguez, que és el que ha fet el, tota la traducció, també amb el suport de tot el grup, perquè quan tenim dubtes en paraules i això, doncs ho posem en comunitat, busquem la traducció, perquè, clar, venim de l'anglès amb algunes paraules, també tenim vicis en castellà que s'han anat adquirint amb el temps, i llavors doncs, anem treballant-ho.
1: Perquè l'autor aquest va dissenyar aquest joc i l'ha fet amb una llicència que es diu Creative Commons, que permet a tothom qui ho vulgui doncs, modificar-lo, traduir-lo i posar-lo a disposició, que és el que doncs, heu fet, però és que a més, i aquí va la teva part, hi heu donat un aspecte visual, no?
0: Sí, l'autor permet que es faci una traducció del joc. Ell té unes il·lustracions en el seu propi joc on tu pots tractar amb aquests autors per si t'interessa que te les llicencien o no, però nosaltres vam fer una nova maqueta des de zero i donant-li pues, un caràcter més proper i més català. Llavors, sobretot la portada, que és del il·lustrador Apeles Mestres, que és un mestre de la il·lustració en català, ha fet aquí una rodona, i tot d'il·lustracions que són de lliure disposició perquè ja han cedit els seus drets o ja han prescrit, són de domini públic, volia dir, i he anat buscant tota aquesta ambientació, que totes lliguessin una miqueta, que respiressin el mateix estil, per donar aquest toc de que és un manual fet amb un paper que ja té una textura com si fos un envellit. Vaig buscar les imatges de papers en blanc ja de llibres antics per agafar aquesta textura, i tipografies de lletra pues, també que semblin com de l'època, i dona tot pues, un ambient, un caire pues, molt retro, i que et transporten una miqueta en aquest món i aquesta època.
1: I en aquestes taques com de fong, no? De pergamí que està allà
0: d'aquell llibre que ja fa aquella olor de paper vell.
1: M'ha agradat això, no? Sí. Poder-lo tenir, perquè és bonic, no, i no haver de patir aquelles olors que fan aquests llibres, que a vegades tiren enrere.
0: Exacte.
1: Per tant, perquè això, abans dèiem, hem començat a parlar de la intel·ligència artificial, perquè una de les coses que l'autor diu...
0: Sí, ell posa uns requisits, has de poder-ho, o sigui, descarregar gratuïtament, pots fer una donació a l'autor, o en el nostre suplement, diguem, o en la nostra versió catalana, però... ells, o sigui, cedeix els drets mentre el facis amb el mateix ordre de llicència de Creative Commons, que és que puguis, de lliure disposició, puguis descarregar gratuït i també penjar-ho amb... Nosaltres tenim penjat a Lulu, que és una impremta sota demanda, que pots comprar la teva còpia física, on tampoc pot haver-hi com un benefici. Quan tu fas compleixes aquests requisits i el que em preguntaves, no has fet aquesta edició amb intel·ligència artificial, sinó que és feta per autors i per artistes humans, doncs pots també fer-te tu un de més qualitat i llavors pots vendre-ho a altres llocs i tindre-ho amb això, amb jornades o coses així.
1: Per tant, si jo vull tenir un com aquest que tens tu aquí damunt de la taula, que la gent podrà veure amb imatges a les xarxes, quan he de pagar?
0: Aquest pots de fer... hi ha una plataforma que es diu itch.io, on hi ha el joc original en anglès, en totes les altres llengües, i també hi ha la nostra a partir de l'usuari de Tirant-lo Dau. En allà es pot fer amb descàrrega gratuïta el que és el PDF amb totes les eines que necessites.
1: Sense el disseny aquest.
0: Amb el disseny. Amb el disseny i tot. I doncs això t'ho pots imprimir. Jo aquesta còpia que tinc me la vaig fer jo a casa, impresa, i per donar-li que toca encara més retro, doncs me la vaig cosir amb cordill autèntic, no? O sigui, ja no en grapes, però vull dir, tu pots imprimir, ja té les textures, tot exactament igual que aquest, i pots tenir la teva còpia. O si vols, que no tens ganes d'imprimir-t'ho, ni fer-t'ho tu, ni retallar, doncs pots encarregar-ho a aquesta, o qualsevol servei, o podries fer-ho amb una impremta. Però hi ha aquesta de Lulu, que tenen tot un catàleg de llibres sota demanda d'autors independents.
1: A Lulu quant costaria, per curiositat?
0: No ho tinc clar, però em sembla que entre 7 i 9 euros, una cosa així.
1: Molt bé. La gent veurà que és molt xulo, és molt bonic, i a més aprofitant això, imatges brutals, no?
0: Sí, realment a mi m'agraden molt tot el que són els gravats d'això del segle passat, de fa dos segles, diguem, i trobo que és un art que, en contraposició a això, és el que es crea amb les IAs, que tot fa la mateixa olor i tot es veu que hi ha aquest estil. Doncs, ostres, hi havia uns autors que, a més, gravaven sobre fusta, després s'imprimien per fer aquestes còpies, i buscar tot això en bancs en bases de dades de llibres antics, i això costa perquè has d'anar passant pàgina per pàgina fins que trobes alguna que s'adapta al text que tu tens, no? I que no sigui totalment diferent de la següent, i que pugui representar el que estàs escrivint.
1: I això, explica'ns, no? Hi eres tu el dia del premi? Hi eres físicament?
0: Doncs no, aquesta edició no vaig poder anar. Era el Festival del Joc del Pirineu, a la Seu d'Urgell, que és un festival molt interessant també, perquè durant 3 dies al cap de setmana... el festival dura, em sembla que més d'un mes, amb activitats, però hi ha aquests 3 dies intensos que tota la Seu d'Urgell s'omple els carrers de taules de jocs, de diferents activitats, i es fan cada any aquest reconeixement a diferents categories, joc de taules i autors, il·lustració dels jocs, però aquest any hi havia un premi nou que era el joc de rol en català, perquè si no competíem en una lliga que no era la nostra, i de fet teníem els tres nominats eren gent que estem vinculats a Tirant-lo Dau. O sigui que el premi quedava a casa segur.
1: Bueno, en tot cas, això, el primer és el primer guanyador, no?
0: Sí, exacte.
1: Perquè no n'hi ha hagut d'altres. És el primer cop que es dona aquest premi, no?
0: Sí.
1: D'alguna forma obre camí, no?
0: Sí, sí.
1: Esperem que sigui així. Molt bé, 7:40 va el Cairn a Lulu.
0: Ah, veus?
1: I és amb aquest mateix paper o no? Seria amb aquest tipus de paper o...?
0: Té la textura d'un paper envellit, però clar, és un paper imprès de qualitat, no sé quin gramatge té, però jo he vist les còpies i són de molt bona qualitat. De fet, es veuen més bé que aquesta que em vaig fer jo, una mica que la vaig voler envellir tant que costa una miqueta de veure.
1: L'ha vist l'autor?
0: Sí, li hem passat una còpia, jo no controlo massa d'anglès i per això ho ha fet el meu company, el traductor, i ha anat parlant, però sí, està molt content d'haver rebut un premi indirectament.
1: Està content i així li ha agradat, també.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies. No sé si estàs treballant en alguna altra cosa.
0: Bueno,
1: sempre.
0: De fet, estem treballant ja existeix la segona edició de Cairn, i volem, amb el company ens hem engrescat i tenim ganes de fer la traducció. És un llibre molt més gruixut i... porta noves professions, noves classes de personatge i això. I després, bueno, amb tot el meu món també portem aquestes coses, els dissenys d'aquestes de tots aquests mons de rol i de fantasia, també us portem amb la nostra manera de fer, tant de samarretes, dissenys i tot el que fem.
1: Un joc semblant aquest, que diguis, mira, aquest, ja l'hem parlat, però n'hi ha un que així com d'aquests que també et pots baixar o imprimir tu mateix?
0: Bueno, si en teniu ganes d'entrar en aquesta pàgina de itch.io, és, o sigui, primer trobareu una gran volcat de jocs d'ordinador, de creadors i això, però hi ha una secció que és jocs físics i en allà tenim una gran selecció, alguns tenen un preu perquè l'autor ja el posa, que us cull, però tu pots normalment amb molts descarregar-te'ls gratuïtament i fer una donació si vols. Aquí tens, clar, et permet a vegades en el mercat que hi ha coses precioses però també cares, hores de joc infinites, diria, descarregant algun d'aquests manuals que et permet viure o sigui, aventures amb companys, socialitzar, crear històries d'una manera molt senzilla, imprimint-te unes regles, que és algo molt retro, però que amb això és que dic, aquest format de grapes i petit fanzín, no? Dona per mi un regust molt, molt autèntic amb totes les tecnologies que hi ha com a contraposició. No?
1: Ara hi era, però aquí n'hi ha en català també o no?
0: En català, poquets. És una plataforma bàsicament anglès, el que passa que costa perquè no pots seleccionar per llengua. Molts cops descobreixes a partir de l'edició anglesa que dins hi ha una descàrrega de diferents arxius i llavors pot haver-hi dins diferents idiomes.
1: Doncs si navegarem, molt xulo, ara hi érem i ara ho miràvem, per tant que ja ens hi enganxarem. Doncs Sergi, moltíssimes gràcies i l'enhorabona.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona, segons han informat fonts municipals i del sistema d'emergències mèdiques. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades a través d'un missatge de l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
2: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
1: Fins al lloc s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos. De les 9 persones ferides, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleus. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues accions violentes en establiments comercials a Terrassa que han tingut lloc en els darrers dies. Segons avança el CASO i han confirmat fonts del cos, el primer és un tiroteig a un establiment de l'Avinguda Jaume I, el 30 de juliol, en un moment que estava tancat al públic i que no va provocar ferits. Segons el rotatiu, els assaltants haurien utilitzat un fusell d'assalt AK-47, un extrem que està abordant la divisió d'investigació criminal. El segon va ser un robatori en una botiga de compraventa d'objectes de segona mà del carrer Arquímedes, d'on els assaltants es van endur un botí sense determinar i van fugir sense que encara els hagin identificat. I també els Mossos, en aquest cas a Barcelona, han detingut 6 persones enxampades in fraganti en 2 robatoris amb força a domicilis. En el primer cas, els agents van arrestar 4 sospitosos després que fugissin amb diversos objectes presumptament sostrets d'un habitatge. La intervenció policial va permetre localitzar-los poc després dels fets i recuperar part del material robat. En una segona actuació, la policia va detenir 2 persones més mentre inspeccionaven edificis i intentaven accedir a una finca en una actuació preventiva que va evitar que es consumés el robatori. I els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. El foc que es va iniciar divendres continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Obrigado.
1: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
2: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
1: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
2: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
2: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: siniestra. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense s'han doblat en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.700. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials, ja que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Enico Barbaria, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, explica el canvi de tendència.
2: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: Els i les expertes forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit, així com la importància de portar proves el més ràpid possible després d'una agressió sexual. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha començat a aplicar la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una prova ambulatòria per obtenir mostres de teixit pulmonar sense necessitat de cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals, i a més redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment. Els Mossos d'Esquadra acumulen ja unes 90 denúncies a l'Agència de Viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per haver-los deixat sense vacances. Les primeres d'elles es van fer a la comissaria de Roses entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances que no han pogut gaudir. En paral·lel, la dona que gestiona aquesta agència ha anunciat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable assegura que treballa per reembolsar les quantitats que corresponguin als afectats. I la circulació de trens de rodalies de la línia R3 s'ha interromput aquest dimecres entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable, segons ha informat Adif. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari i l'operadora Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà a l'atol de Querol. El pas dels trens a la resta de la línia està suspès per les obres. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu. Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
3: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un nou vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Segons el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que dona cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, ventades, inundacions, incidències a la infraestructura o en apagades com les viscudes a l'abril del 2025. El vehicle pot donar servei de veu i dades a usuaris de diferents operadores. Té una autonomia com a mínim de 48 hores i el seu radi d'actuació és d'entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara és el primer vehicle d'aquest tipus i ja està preparat per funcionar. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat la seva importància.
2: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
1: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi de vegetació declarat aquest dimecres al marge del riu Ter, a tocar del polígon industrial de Domeny Sud, a Girona. El cos ha informat que es troba treballant en les tasques d'extinció amb 9 dotacions terrestres i un helicòpter. En un altre punt, en aquest cas a Balaguer, també ha estat necessària la intervenció de 9 dotacions terrestres per un incendi a l'interior d'una nau adossada a una granja de porcs. Els equips d'emergència han aconseguit frenar la propagació de les flames cap a la granja i han pogut contenir el foc dins la nau afectada, on la coberta ha col·lapsat parcialment. La selecció espanyola de natació artística, amb una destacada presència de nedadors i nedadores catalans, ha tancat aquest dimecres la seva participació als europeus de París amb una nova medalla de plata en la rutina acrobàtica per equips. El conjunt dirigit per Andrea Fuentes i Víctor Cano només ha estat superat per l'equip rus i Itàlia ha completat el podi. L'equip espanyol ha estat format per les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer i Denis González, a més de Lilú Lluís, Cristina Arámbula, Marina García Polo i Sara Saldanya. Amb aquesta plata, Espanya tanca els europeus de natació artística amb 8 medalles, un or, 5 plates i 2 bronzes. Recordem que 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques després de l'accident registrat la nit de dimarts a les atraccions de la Festa Major de Tona. 5 dels afectats, tots menors d'entre 13 i 16 anys, van ser traslladats a l'Hospital de Vic. Avui el Consorci Hospitalari de Vic ha confirmat que 4 dels 5 menors ingressats ja han rebut l'alta aquest dimecres. El 5è pacient ha estat derivat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per rebre tractament d'una fractura completa de maluc. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La Paria de Lleida ha iniciat una prova pilota amb el repartiment de 45 polseres intel·ligents per prevenir els cops de calor entre treballadors municipals que fan feina a l'aire lliure. Essencialment, els dispositius alerten quan la temperatura corporal o ambiental supera algun límit perquè els operaris interrompin l'activitat, busquin una zona d'ombra i s'hidratin. Ens amplia els detalls Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
2: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
3: El que fa aquesta pulsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una, fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't i per tant el que és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
2: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
1: I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha defensat que les pintures murals de Sixena continuïn al Museu Nacional d'Art de Catalunya perquè el seu trasllat podria provocar danys irreparables. En una entrevista, la consellera ha apostat per esgotar totes les vies judicials malgrat la sentència que obliga a retornar-les a l'Aragó i ha recordat que els informes tècnics disponibles desaconsellen moure-les si es vol garantir-ne la conservació. Hernández també ha lamentat que alguns sectors parlin d'espoli, ja que sosté que el trasllat de les pintures al MNAC va ser una operació de salvaguarda en un context de guerra. A més, ha assegurat que no es vol imaginar una sortida forçosa de les obres com la que es va viure al Museu de Lleida el 2017. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Celoni un home acusat de sostreure diners de la caixa forta d'una drogueria. La investigació es va iniciar després que una treballadora de l'establiment detectés que faltava part de la recaptació i revisés les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat. Les gravacions van permetre comprovar que un home havia accedit al magatzem on es guardaven els diners i n'havia sortit amb la recaptació. Amb aquesta informació, els agents van identificar i detenir els sospitós al mateix municipi i, segons han confirmat, l'arrestat acumula múltiples antecedents policials. I també els Mossos d'Esquadra, en aquest cas en una actuació conjunta amb els cossos de policia local de Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, han detingut dos homes com a presumptes autors d'un robatori amb força en un domicili de Santa Cristina d'Aro. Els fets van tenir lloc mentre els propietaris de l'habitatge es trobaven al jardí de casa. Segons informacions oficials, els lladres van aprofitar la situació per accedir a l'interior de l'immoble, on els fills menors dels inquilins dormien a les seves habitacions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: William James, un dels pares de la psicologia moderna, va dir que la frontera entre el visible i l'invisible és més fina del que ens agrada admetre. I potser per això, des que existeixen éssers humans, existeix també la pregunta que tots, tard o d'hora, ens fem. Què passa quan morim? Totes les cultures l'han intentat respondre. Els egipcis parlaven del duat, els grecs de l'hades, els romans dels manes, els budistes del cicle de la reencarnació. A les abadies medievals es recopilen històries de visions del més enllà, al segle XIX l'espiritisme esclata com mai, taules que ballen, copets que contesten preguntes i Allan Kardec fent manuals per comunicar-se amb l'altre costat. I aquí, a casa nostra, tenim de tot. Des de les llegendes d'esperits a Catalunya, amb els misteris que explicava en Sebastià d'Arbó, fins al contemporani actual doctor Manuel Sanz Segarra, metge mediàtic, que parla d'energies subtils, consciències que sobreviuen al cos i la física quàntica aplicada a l'ànima. Un còctel curiós, sobretot perquè algun dia ens pararem a explicar ben bé què hi té a veure la física quàntica, realment. Però avui, al segle XXI, el debat va més enllà del folclore. Tenim milers de testimonis d'experiències properes a la mort. Túnels de llum, sensació de pau, retrobaments amb familiars... Són un viatge a una altra realitat o una il·lusió potent del cervell al límit? Avui mirarem tot això sense prejudicis, però sense renunciar a l'esperit crític. Perquè potser els fantasmes sí que existeixen, però la majoria potser són ben vius. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, amb permís de la gravetat i de les energies quàntiques.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per entendre no només què creiem sobre la mort, sinó per què els humans desenvolupem creences en una vida més enllà, hem demanat a la bona amiga Candela Anton, antropòloga i divulgadora, que ens expliqui què diu la recerca sobre els mecanismes cognitius que hi ha al darrere. Una mirada que va molt més enllà del folclore i que ens ajuda a entendre què del nostre pensament és universal i què és cultural. Endavant amb l'àudio.
2: Doncs aquí va la meva resposta a aquesta pregunta de per què els humans creiem en la vida després de la mort. No donaré una resposta religiosa ni filosòfica, perquè no és el meu terreny, i us explicaré què diu la ciència sobre els mecanismes cognitius que ens porten a desenvolupar aquestes creences. Comencem per una cosa que tenim tots, la teoria de la ment. És aquesta capacitat d'atribuir estats mentals als altres, pensaments, desitjos, intencions... I això va evolucionar per predir i manipular el comportament d'altres persones. I funciona tan bé que no la podem ni apagar. Quan algú mor, veiem clarament que el cos deixa de funcionar. No respira, no es mou, es descomposa... Però els estats mentals no són observables. Ens resulta fàcil imaginar que el cos cessa, que deixa de fer coses. Però extremadament difícil imaginar que el pensament, el desig, el record, simplement s'apaguen o desapareixen. Així que continuem aplicant la nostra teoria de la ment a persones que ja no hi són. És una espècie de subproducte, un efecte col·lateral de tenir un sistema cognitiu tan poderós com per entendre ments. Els estudis interculturals mostren que, amb l'edat, les persones desenvolupen el que s'anomena dualisme intuïtiu. La tendència a pensar que els processos psicològics continuen després de la mort, però els biològics no. Això s'ha documentat als Estats Units, Espanya, Madagascar, a Vanuatu... Però ojo, perquè a Vanuatu, quan se'ls dona un marc religiós cristià amb èmfasi en la resurrecció del cos, la gent diu el contrari, que els processos biològics continuen després de la mort més que els psicològics. Així que la cultura modifica profundament com expressem aquestes intuïcions cognitives bàsiques. I gairebé la meitat de les persones barregen explicacions naturals i sobrenaturals sense cap conflicte aparent. Diuen, el cos es descompon. I a la frase següent potser et diuen, però el seu esperit està amb Déu. Aleshores, les creences en el més enllà són una adaptació o són un subproducte? La hipòtesi del subproducte suggereix que són efectes secundaris d'altres capacitats cognitives que sí que han sigut adaptatives. Per exemple, la teoria de la ment, la por a la mort o la nostra incapacitat per imaginar la nostra pròpia inexistència. És com el melic. No és que la selecció natural l'afavorís, és només el resultat inevitable de tenir cordó umbilical. I això és el que sabem. Les creences en la vida després de la mort semblen emergir de l'arquitectura bàsica del nostre cervell social. Però la forma específica que prenen depèn massivament del context cultural. No hi ha un més enllà universal als nostres caps. Hi ha mecanismes cognitius universals que cada cultura, doncs, modela de forma diferent. En fi, fins aquí el meu detallet.
1: Doncs, Candela, escolta, moltes gràcies per haver volgut ser en aquest espai avui i gràcies també per ajudar-nos a veure que el més enllà, abans de ser un lloc, és una conseqüència del tipus de cervell i de cultura que tenim. Entrem en matèria. Ara saludem en Jordi Vilà, el nostre expert en posar llum natural quan tot sembla llum sobrenatural. Jordi Vilà, geòleg, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Festa.
1: Jordi?
3: Digues.
1: Ep.
3: Sento veus.
1: Ep. Què són aquests sorolls? Què és això? Què són aquests cops?
3: Ets tu?
1: Ep.
3: Sí.
1: Jo no estic fent res. Jo no estic fent res. Què dius? Què dius?
3: És que porto els cascos posats. Sí. Noi, ho sento. Sí.
1: Punyeta. Així no podem anar enlloc, eh? Mare de Déu. Què feies? Què feies?
3: Doncs mira, estava llegint precisament sobre cultures antigues. I m'ha vingut a col·lació molt bé tot això, doncs, que dels enterraments, de la vida després de la mort, de quines coses passen... Fixa't, abans que existissin els mèdiums, abans que existissin les taules de fer Ouija o les sèries de Netflix sobre fantasmes,
1: sí,
3: hi havia una cosa que és claríssima i que passa a tothom. Doncs que la gent es mor i que els vius, sí, ho hem de gestionar d'alguna manera.
1: Aquest segurament és un dels temes que ha generat més literatura i que ha generat més preguntes al llarg de la història de tota la humanitat. Humanitat, probablement. Què passa?
3: Pel·lícules i sèries.
1: Després,
3: sí, sí, sí.
1: No, pel·lícules ara, com... però abans, novel·les i teories, i la Candela ens ho explicava a l'àudio, que totes les cultures del món s'ho han preguntat, s'ho han explicat, han intentat buscar algun tipus d'explicació al respecte, oi?
3: Sí, sí, pel·lícules com Ghost, allà amb el fang.
1: Per exemple, sí, home. I tantes, tantes i tantes.
3: Sí, d'altres. No m'ha vingut aquest al cap, no sé per què.
1: Què seria del gènere del terror sense algunes d'aquestes històries, eh?
3: Exacte, fixa't que tot molt humà. Com sempre, ens rematem a la consciència humana per intentar recuperar la memòria d'aquells éssers que ja no hi són.
1: I
3: és clar, i com ho fas? Doncs mira, quan es moren o no, quan es morien abans, ara també els hi retem homenatge, no? Els hi fem un últim homenatge. I en aquelles èpoques passades, doncs, per exemple, se'ls adornava, se'ls hi donava armes perquè poguessin continuar el seu viatge en una altra vida. Fins i tot se'ls hi donava una moneda que se'ls hi posava aquí als ulls perquè poguessin passar a l'altre món, que això es dedicava a fer això a Caron.
1: Per travessar l'Hades, justament, no? Cap a l'Hades, oi? Sí, sí.
3: Doncs els hi donaven monedes per pagar a Caron. Els hi posaven roba, els vestien, o els posaven fins i tot, aquí a Catalunya, en èpoques prehistòriques, es troben els cossos en posició fetal, en posició així com de fetus. Diuen els historiadors que s'enterraven d'aquesta manera perquè poguessin tornar a sortir l'altra vida de la mateixa manera, de la mateixa posició que havien nascut en aquesta.
1: Com per tornar a néixer allà, diguem.
3: Sí, això, evidentment, són les teories que ells expliquen. Segurament n'hi ha més d'una d'aquestes teories, però una d'aquestes l'expliquen d'aquesta manera i això és maco de sentir. Se'ls enterrava sempre d'est a oest, amb el rostre mirant cap a l'est, que és cap on neix el sol, i els peus cap a l'oest, que és cap on mor el sol. No, aleshores, ja des de l'antigo, fixa't que buscava una explicació, se'ls hi buscava una mica de sentit a totes aquestes coses.
1: I però... sempre cap per munt, mirant el cel, diguem, també.
3: N'hi ha que miren al cel, n'hi ha que miren de costat. En altres cultures els enterren de costat, mirant cap a una direcció concreta, cap a l'est, per exemple. És a dir, cada cultura té la seva manera de fer-ho. Però sí que totes respecten el mateix, que se'ls enterra d'una manera digna i a punt per anar a un altre lloc, no?
1: A una transcendentalitat, alguna determinada...
3: Exacte.
1: Altra realitat, diguem-ne, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Això és la manera que tenim una mica de gestionar aquests moments difícils. Però sí que és veritat que fa un cert temps, això és una data molt concreta, el 1848, comença el moviment de l'espiritisme. Tal com el coneixem avui en dia, que són l'espiritisme, és aquest el parlar directament amb els morts, els copets a les taules, aquests moviments imperceptibles, fins i tot les ànimes es posen dins del mèdium i parlen a través del mèdium. És a dir, hi ha aquest auge.
1: Però això és un fenomen occidental i segurament modern, d'alguna manera, no? És a dir, del segle XX.
3: Sí, sí, sí, sí, modern. Això és 1848. Ens situem en un cas molt concret. És als Estats Units, a Hyattsville, prop de Nova York, on hi ha tota una sèrie doncs, de famílies que viuen en cases aïllades, amb creences fortament religioses, protestantistes en aquest cas, i allà en una d'aquestes cases hi viuen les germanes Maggie i Kate Fox. Són unes adolescents que afirmen que se senten cops misteriosos per casa, que són d'un esperit que li diuen elles, que li diuen Mr. Splitfoot. Ah. I acorden amb ell un codi, cops, per respondre sí i no a les seves preguntes. Aquí, realment, això es torna molt mediàtic. Uh-huh. I aquestes germanes, fins i tot, acaben fent actuacions davant de molta gent i acaba sent, doncs, un moviment que s'expandeix molt ràpidament per lo vistós que arriba a ser.
1: Mitjans del segle XIX, això?
3: Mitjans del segle XIX, sí, sí. Època victoriana.
1: Sí, sí.
3: Ens hem d'imaginar, també, que en aquest moment que s'arrela tant, doncs és perquè doncs, es viu un moment d'una doncs, crisi, forta crisi de fe i, fins i tot, una crisi religiosa. Es comença a qüestionar les lectures habituals, les lectures normals de la Bíblia, on ja apareixen diferents teories científiques, Darwin, teories geològiques, que canvia el paradigma. Molta gent busca doncs, una espiritualitat que sigui de tu a tu i no tant vinculada amb l'Església.
1: Clar.
3: És a dir, amb l'Església
1: sigui més individual...
3: Sí.
1: Exacte, sí, entenc. Clar, o sigui, que sigui més domèstica, fins i tot, no?
3: Com sí, senyor, perquè l'Església ens vincula amb una espècie d'ésser superior que li direm Déu. No, però no, jo vull el meu familiar. Precisament tot això coincideix doncs, amb la Guerra Civil Nord-Americana, on hi van haver-hi milers i milers i milers de morts, i les famílies, per poder gestionar aquest dol, acudien als mèdiums que els donaven les respostes que necessitaven o que buscaven o que ells volien sentir.
1: Una determinada esperança, diguem, no?
3: Sí, estic bé des d'aquí al més enllà, no patiu per mi, ens trobarem més endavant. També els vius busquem una mica a veure que no se m'acabi ni a mi això, com apretar el botó off, s'ha acabat.
1: Clar.
3: No, tenim aquesta por doncs, que
1: duri una mica més.
3: Continuar en un altre lloc. Sí, home,
1: de fet, remetent-nos al que ens explicava la Candela Anton, deia que tenim aquest biaix, que tendim a pensar aquesta dualitat cognitiva que deia ella, de que els processos biològics s'aturen però els espirituals no s'aturen, no? I això realment és un biaix pràcticament arbitrari. Això és un... És pensar-ho perquè ens agrada pensar això, no?
3: Exacte, però si això no està pensat a l'espiritisme per gent que diries, ostres, que clar, aquesta gent té aquest problema. No, al contrari. Molts participants i molta gent fermament creents d'aquest moviment són gent culta, són gent que precisament té ganes de novetats. Pensa que és un moment en què hi ha el farciment, doncs el ferrocarril, el telègraf.
1: Fins i tot classes benestants,
3: Sí, sí, sí, tant i tant. Precisament classes benestants són les que acudien al mèdium.
1: Es posa de moda, diguem.
3: Es posa de moda, és una moda. És una, en certa manera, si s'inventa el telègraf, també s'inventa doncs, el telègraf pels morts, per comunicar-los amb els morts. Fent molt el zoom de l'època.
1: Exacte, o sigui que aconsegueixen un canal de comunicació,
3: Per exemple, el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle,
1: sí, tant.
3: Que és l'escriptor doncs, que crea el detectiu racional per excel·lència,
1: sí, senyor.
3: Doncs creu en les fotografies de fades i creu en l'espiritisme. És una persona que, tot i escriure de manera tan racional, té aquest altre vessant. No té per què ser incompatible. Doncs bé, el que potser no ha transcendit d'aquestes germanes, en tot retorno aquestes dues germanes, la Maggie i la Kate Fox, és que cap al final de les seves vides van dir que s'ho van inventar tot.
1: Fixa't tu. O sigui, que van muntar un pollastre monumental, es van fer famoses i al final resulta que, com tants d'altres casos similars, ha resultat ser un invent.
3: Exacte. Al final s'ho van inventar, el que passa és que no va transcendir, perquè l'altre ja estava tan arrelat que la gent ja...
1: Agradava més la versió de creure's que això era tot cert, no?
3: I a qui no li agrada?
1: Efectivament.
3: Qui no ha sentit mai? Qui no ha vist mai una cosa estranya? Has sentit alguna vegada? Heu sentit a vosaltres? A mi m'ha passat una vegada, estant sol a casa, vaig sentir el meu nom.
1: Sí,
3: és producte del meu cervell. Simplement, per això...
1: Sí, sí. No, realment és atractiu pensar que aquestes coses són fidedignes i existeixen, no?
3: Sí.
1: Fem una cosa. Deixem que entri també el nostre convidat resident, que és biòleg i és responsable de comunicació i relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou. Hola, Albert, què tal? Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Em fa molta gràcia aquest concepte de convidat resident. Em fa pensar...
1: Convidat resident, bueno.
4: Sí, em fa pensar... Saps aquells familiars que no acaben de marxar mai de casa per Nadal?
1: Bueno, no sé, escolta, no, aquí ens encanta qui siguis i mentre hi vulguis ser, hi seràs, sense cap mena de dubte. Escolta, com ho veus això? Ara en Jordi ens estava fent una mica de context de com va esclatar tot aquest fenomen de l'espiritisme. No sé si tu t'hi has capbussat una mica en aquells moments també per revolució industrial.
4: Sí.
1: Com es vivia tot això? Què ens
4: en dius? Sí. Està fent una mica de recerca bibliogràfica. Ja sabeu que m'agrada buscar científics que hagin estat relacionats amb aquests temes, amb els temes que tractem a cada programa, i aquí he de dir que, ostres, hi ha nivell, eh?
1: Sí? Hi ha gènere.
4: Potser és dels dies que hi ha més nivell en quant a això, a currículum científic.
1: O sigui, aquí home, és que clar, és un temàs.
4: Primera divisió, gairebé diria Champions, eh?
1: Caram, home, és normal, és que aquí totes les cultures del món, com dèiem abans, s'hi han intentat trobar respostes, per tant, sí, ja pertoca. A veure, digues.
4: Només per completar una cosa que ha comentat abans el Jordi sobre l'Arthur Conan Doyle, una de les persones que va estar intentant convèncer Arthur Conan Doyle de que tot això, bueno, no era veritat, va ser Harry Houdini.
1: Fixa't.
4: Primers noms de Champions League que podem mencionar avui. Harry Houdini es va dedicar gran part de la seva vida també a intentar rebatre teories pseudocientífiques i coses
1: sí,
4: que considerava estafes.
1: De fet, James Randi, que l'hem nomenat alguna vegada en aquest mateix espai, s'havia inspirat en Houdini, efectivament.
4: Sí, ell tenia una màxima molt simple, que és quan tenia coneixement d'algú que tenia activitats de mèdium o d'espiritisme reconegudes, doncs es presentava a casa seva i li deia, doncs va, fes-ho davant meu, ho vull veure amb els meus ulls.
1: És així, llavors no hi havia manera, llavors, eh?
4: Sí, si voleu, bueno, ho va desmuntar tot. O sigui, no va...
1: Llavors, de cop, el poltergeist, no saps per què, però sí. Ja no hi és, diguem.
4: Hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia que he trobat de Houdini, que és que va pactar amb la seva dona un missatge en clau. I li va dir que, mira, que si el dia que em mori, si des de l'altra banda veig alguna opció de contactar, jo et faré arribar aquest missatge. I durant 10 anys...
3: Interessant.
4: Sí, durant 10 anys molts mèdiums van intentar contactar amb l'esperit de Houdini per veure si podien rebre aquest missatge per la seva dona i no...
1: No hi va haver manera.
4: No va arribar, no feia, comunicava.
1: Ostres.
3: Però més que algú d'algun mèdium segurament va fer servir l'ànima de Houdini per parlar a través del mèdium, segurament.
1: Bueno, però esclar, potser Houdini no tenia cobertura i clar, llavors...
3: Sí.
1: Passa,
4: us deia abans que he trobat noms de primera divisió relacionats amb el món de la mediumnitat i aquestes coses. Un altre no és tan popular. Hem parlat de Charles Richet.
1: No em sona.
4: Potser no us sona, eh? El senyor va guanyar el Premi Nobel de Medicina el 1913. Vull dir que...
1: Ah, Déu-n'hi-do, caram.
4: I per si us fa gràcia saber exactament per què, va descobrir la anafilaxi.
1: Ah, ostres, Déu-n'hi-do, doncs sí, home. Per tant, era un senyor que amb un prestigi reconegudíssim,
4: sí,
1: no?
4: Sí, tocava bastant, o sigui, encara ara tot el que és el coneixement que tenim mèdics i fisiològics sobre el funcionament de les al·lèrgies mortals veu molt dels descobriments de Charles Richet. Passa que feia bona una màxima, que és que a vegades pot ser molt, molt bon un àmbit, però en l'altre patinar una mica... Ell creia profundament en els mèdiums i creia molt profundament en un aspecte molt concret del fenomen dels mèdiums, que eren els ectoplasmes.
1: Home, sí, esclar, i tant. Això...
3: Jo he vist els caçafantasmes.
1: Sí, home, caçafantasmes jo crec que és de les primeres pel·lícules...
4: Ho representen com un moc que té resposta emocional. És,
1: sí.
4: És la imatge que tenim.
1: Com era l'ectoplasma? Explica'ns una mica, però...
4: Clar, l'ectoplasma... Sí, el senyor Charles Richet estava convençudíssim que els mèdiums, en algun moment del trànsit en el que estaven, podien externalitzar algunes substàncies físiques, orgàniques, que eren generades pels esperits que estaven contactant en aquella sessió.
1: Val. I que era una substància, una cosa una orgànica, diguem-ho.
4: Es podia generar i emetre des del cos del mèdium cap a l'exterior i que aquests ectoplasmes podien prendre formes.
1: Ah, val.
4: Formes de cara, formes de braços, mans, peus, tentacles...
1: Ah-ha.
4: I el tio estava convencidíssim que això era veritat.
1: Sí.
3: Jo estic refredat, això no compta, no?
4: Bueno, després veurem que si quan faci
1: una mica...
4: Sí, després potser sí. Harry Houdini li va intentar treure una mica del cap, eh? Perquè al final el que li passava a Charles Richet és que es va deixar entabanar una mica per una sèrie de mèdiums que, bueno, basaven molta part del seu show en la emissió d'ectoplasmes. I aquí destaquem tres noms: Eva Carrier, Eusèpia Paludino, noms macos tots, i Marjorie Crandon. Seria una mica la tríada màgica de l'ectoplasma.
1: Se suposa que aquestes persones eren mèdium
4: sí.
1: i feien espiritisme. O sigui, eren gent que els podies contractar, venien a casa, no?
4: Sí, diguem que a dalt de tot de la piràmide posaria Eva Carrier, que és una senyora que amb el seu ectoplasma que generava podia produir cares que parlaven.
1: Déu-n'hi-do, eh?
4: Així, en general, quan tenia una que era molt especialista en invocar l'esperit, un esperit que es deia Bienboa.
1: Bienboa.
4: Que era l'esperit d'un turc, així amb barba. Uh-huh.
3: Hagués dit un portuguès, sí. Aquest nom hagués dit portuguès. Sí.
4: Doncs Eva Carrier era especialista en invocar Bienboa i que es materialitzés a les seves sessions. Eusebia Palladino era especialista en materialitzar tentacles. Tentacles que després, durant les sessions, tocaven les cames de la gent i els agafaven. I Marjorie Crandon també una mica pel tema. Aquí, ja dic, Harry Houdini es va dedicar a analitzar aquestes coses. Va descobrir que Bienboa, bueno, era un maniquí bastant lamentable.
1: Yeah.
4: O en algunes ocasions era l'assistent personal de, diguem-li, assistent personal d'Eva Carrier.
1: Perquè, que feia de les seves,
4: sí,
1: diguem.
4: Houdini es va adonar que Bienboa només apareixia a les invocacions si aquell dia l'assistent personal era a casa d'Eva Carrier.
1: Ah, esclar. Si no hi era, llavors, no hi era. Necessitava un compinxe per poder fer-ho i no hi era. Clar.
4: Sí, també van descobrir que les cares que projectava en realitat eren retalls de revistes.
1: Clar, i això va descobrir Houdini i llavors, perquè clar, si representava que aquestes persones les contractaves venint a casa o tu anaves a casa d'elles i feien aquesta mena de joc de llums,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: d'espectacle.
4: En el cas d'Eusebia Palladino van descobrir que els tentacles amb els que donava cops a la gent mentre feien les sessions de mèdium eren les seves pròpies cames. I en el cas de Marjorie Crandon van descobrir que tot l'ectoplasma sortia d'un sistema de bosses que tenia la roba interior.
1: Però també, clar, és sorprenent que aquestes persones fessin una... O sigui, s'aconseguissin fer un nom i que ningú els destapés abans, perquè pel que expliques és com tot molt matusser, no?
4: Sí, va, suposo que la cosa és preparar-ho bé. Ells feien bé l'ectoplasma. Yeah. Està més o menys documentat que es feia amb cotó, amb tela, amb gelatina, paper higiènic moll i clara d'ou. Amb això...
1: No sé, eh?
3: És guapo, eh?
4: I poses uns, unes cares d'una revista pel mig i et quedava una cosa...
1: Una cosa arregladeta. No sé, però poca llum, eh? Si hi ha gaire llum, podés veure el tema, eh?
3: Sí.
4: Sí, potser aquest era el problema. Però bueno, el bo de Charles Richet no es va retractar mai.
1: Ah, no? O sigui, no. Houdini el va destapar, però ell tant sí com no el va aguantar fins al final, eh?
4: Sí.
1: Jordi, una cosa, el tema de... No sé si ho has mirat últimament, això, per preparar el programa. Se n'ha parlat molt de les experiències properes a la mort, eh? És un tema que està gairebé, diria, que de moda ara mateix, no? I això de la gent doncs, que ha tingut una parada cardiorrespiratòria i ha vist el túnel i ha estat una estona, diguem-ne, allò que en diem...
3: Sí.
1: Entre la vida i la mort, o ha estat fins i tot a l'altre costat, si és que existeix aquest costat, no? I expliquen una sèrie de vivència més o menys similars. I es diu que no són només en aquí, al món occidental, sinó que passa també en d'altres cultures. No sé si has investigat sobre el tema una mica.
3: Home, doncs sí. Fixa't una cosa. Jo, d'entrada, no desmentirem les experiències properes a la mort. La persona que l'hagi tingut realment l'ha viscut com a
1: segurament,
3: tal.
1: Sí.
3: Perquè no deixa de ser un record al cervell que es queda i m'imagino que es deu quedar durant molt i molt de temps, perquè deu ser una cosa bestial viure això. Però, esclar, estàs en un moment en què el cervell està en estat molt crític, està a les últimes, està sense oxigen, segurament. Fixa't que tenen una hipòxia inferior al 50%, quan lo normal ha de ser un 98, 99%.
1: Clar.
3: En aquestes condicions, doncs és normal doncs, que el cervell es vegi forçat a fer coses que normalment no ha de fer. Es genera una sèrie de neurotransmissors. Tot aquest estat d'hipòxia pot arribar a portar tota una sèrie de visions que en molts dels casos no es recorden en el moment que surt d'aquella parada cardiorrespiratòria, sinó que algunes d'aquests records es generen al cap d'alguns minuts, en el millor dels casos, però també al cap d'hores o fins i tot setmanes. I és a dir,
1: sí, no és immediat, moment, eh?
3: No, i en aquest moment el cervell subjectiu humà el que fa, el que intenta fer és enllaçar aquests buits de memòria que ha arribat a tenir i construir una imatge que tingui un sentit.
1: Clar. Associar-ho amb alguna cosa molt... més o menys diguem-ne mundana o que puguem relacionar amb alguna cosa que sigui de la nostra experiència quotidiana, no?
3: Exacte. I en aquest sentit de reconstruir això, culturalment l'experiència propera a la mort és diferent per segons quina cultura la viu. La cultura nostra, la cristiana, doncs veuen aquest túnel de llum i veiem aquesta llum, que són aquesta llum, solen ser doncs en la cultura cristiana, els àngels, Jesús, que ens ve a buscar.
1: S'associa a figures tot, divines, no?
3: Sí, o fins i tot algunes figures familiars, el meu avi, el meu pare, doncs en aquells moments, que t'arriba. El món hindú, per exemple, aquestes experiències properes a la mort, ells les viuen com que entren en una espècie d'oficina burocràtica, amb molts de paper, amb molts papers, i el jutge, o allà també n'hi diuen Yamraj, sí, els mira els registres i no troba el seu nom. I els diu, perdona, t'hem portat aquí per error.
1: Encara no et toca,
3: el teu nom.
1: Sí, no és el teu moment.
3: Et tornem.
1: Fa pensar en la pel·lícula que allà Vitell Just, que entren en aquella sala d'espera, no? I que van passant per allà, no?
3: Sí, que ho sembla. I ells ho viuen una mica més burocràtic, tot, burocràtic i judicial. Mm. Els budistes i taoistes parlen, doncs, de viatges als tribunals de l'infern. Mm. Imagina't, on allà els hi fan un judici moral i miren a veure si quin cicle de reencarnació els hi toca.
1: Ah, esclar, si... allò de si et toca, si et reencarnaràs en un cuc o en un rei, no?
3: Exacte, si, a veure, si ho has fet bé, doncs t'evoluciones una miqueta més, etc. Al Japó veuen els seus familiars i, a diferència d'Occident, on parlem d'un túnel, allà veuen doncs un paisatge familiar amb els seus avantpassats. Els islàmics, per exemple, veuen figures islàmiques que són doncs àngels, profetes, Mahoma, que no els hi apareix de forma visual directa, diu així, però sí com a presència, i veu, i també els hi fan el judici. Tot sempre és molt... En aquestes experiències hi ha molta burocràcia pel mig,
1: Ja veig
3: veure que... com ho has fet, perquè això preocupa.
1: Aquí potser algú espera si Sant Pere té les claus o no, no? També.
3: Exacte. O anem a cultures que no s'assemblen res a les nostres, com els pobles indígenes de Nord-Amèrica, per exemple, els d'Austràlia o Pacífic, aquestes cultures que són animalistes, veuen, no veuen un túnel, sinó que veuen un paisatge natural. Els esperits que els venen a buscar doncs són animals o guies, que són doncs tot temps animals protectors que els acompanyen. I la frontera de passar d'una banda a l'altra doncs sol ser una frontera física. Doncs pot ser un riu, pot ser un pont, una serralada, que si passes a través, si la travesses ja no tornes. Imagina't, Per tant, la,

0: transcendentalitat els hi canvia la vida, no? Que a partir de llavors viuen més intensament, etc. No?
1: N'estic segur, a mi segur que em canviaria la vida. I si viure una cosa d'aquestes t'ha de canviar la vida, segur. Perquè ha de ser molt intensa l'experiència.
0: Però clar, bé, perquè no deixa de dia ser dia, subjectiva. Difícilment és... És pràcticament impossible, segurament, viure i sentir el que sents en aquesta circumstància en qualsevol altra de la teva vida normal, de la teva vida quotidiana,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. És un cas extrem. Estàs en un cas extrem. Mm. Doncs això s'està estudiant avui, està molt en voga, sobretot com que són experiències properes a la mort que es viuen en hospitals, doncs hi ha metges que les han vistes en pacients. Sí, sí, sí. I els pacients els hi expliquen i després aquests metges han fet estudis. Hi ha metges prestigiosos, que tenen com a metges tenen un prestigi bastant important, que són bons, però que parlen d'aquestes experiències properes a la mort i parlen de coses com ara la superconsciència humana.
0: Sí.
1: Parlen, doncs, que la mort física no és el final, perquè hi ha diferents plans quàntics, que és com si la Terra estigués dividida en diferents plans, com si la Terra... No com si la Terra fos plana, que per cert algun dia n'haurem de parlar,
0: però sí que
1: també es parla de la reencarnació, aquesta continuïtat.
0: Dimensions,
1: exacte. I això, si t'ho diu un senyor amb bata, i amb un currículum molt extens, té una repercussió mediàtica que no pas si t'ho dic jo amb les ulleres del revés.
0: Està clar. Eh? Sí, sí, claríssim.
1: I em poso una bata així de lleopard i colors vistosos.
0: I en ell, probablement, també li aporta bastants beneficis, a vegades crematístics, si treu algun llibre, oi?
1: M'imagino que deu ser un best-seller, segurament.
0: Sí, sí,
1: però, esclar,
0: sí,
1: això... Pensa, fa servir llenguatge científic per descriure coses subjectives. Aquí tenim un problema de que estem encaixant una mica, en castellà es diu xurros com merines.
0: Sí, senyor.
1: Què estem fent aquí? Estem fent coses que no s'han de fer. Estem portant el llenguatge científic per donar una mica d'empaque, per donar validesa a tot el que jo estic dient i que són coses que no he vist.
0: Clar, i també juga una mica amb una confusió i un cert desconeixement general, no? I a la gent, com que en cert moment varen donar per bo que el llenguatge científic era el correcte, no? El que tenia una autoritat, no? I el que ens explicava les coses tal com són, no? Clar, si algú utilitza el llenguatge científic per explicar coses que potser no són tan científiques, doncs sembla que tingui més credibilitat, no?
1: I té una autoritat. I a més amb gravetat, explicar-ho amb gravetat.
0: Clar, això,
1: que és
0: Albert...
1: una persona molt convincent.
0: Sí, Albert, això segurament no passa només d'ara, sinó fins i tot aquests mèdiums del segle XIX ja devien utilitzar determinats llenguatges en el seu moment, no? Segurament, no sé si has indagat en algun altre experiment o en algun altre moment d'aquests.
2: Sí, sí, si voleu, tornem cap al segle XIX. Un comentari previ que per lligar una mica amb el que deia el Jordi, i crec que ja ho hem dit en algun altre episodi. Hi ha molta gent que s'aprofita del gran encara camí i el camp per córrer que té la neurobiologia. O sigui, jo sé que ho he explicat alguna altra vegada, tot el que jo vaig estudiar fa 20 anys sobre el funcionament del cervell ha caducat, perquè és un camp que avança molt ràpid, i hi ha gent que se n'aprofita per dir, bueno, és que encara no en sabem prou, que és el mateix joc que es fa amb la física quàntica.
0: Per tant, hi cap tot. Com que no en sabem prou, utilitzo llenguatge i argot de la neurobiologia o de la física per explicar coses d'una forma més o menys esotèrica, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, viatgem un cop més cap al segle XIX. Us he promès abans científics de Champions League. Hem tret un premi Nobel, però crec que encara podem pujar l'aposta.
0: A veure, sorprèn-nos.
2: Michael Faraday.
0: Home, caram, això sí que són paraules majores, eh?
2: Michael Faraday, per posar una mica de context, un dels científics més rellevants i un dels físics més importants de la història, bàsicament, per la seva feina en el camp de l'electricitat i l'electromagnetisme. O sigui, li devem bastant a Michael Faraday.
0: És un top, eh?
2: I és un senyor que, en un moment donat, li sobrava un temps... I crec que, per lo que he vist, es va enfadar una mica algun dia en un debat amb els seus estudiants que creien en certes coses, i va decidir invertir part del seu temps preciós en rebatre el tema de les taules que es mouen soles.
0: Ah, home, importantíssim això.
2: Que podríem considerar una mica l'antecessor de la Ouija. Per si algú no està al cas, durant molt de temps s'ha cregut que una sèrie de gent al voltant d'una taula que imposen les mans sobre la taula, això genera una connexió espiritual que fa que la taula es mogui i pugui transmetre alguns missatges. És una creença bastant popular encara avui, més del que us,
0: que
2: us pensaríeu.
0: La Ouija també és tamàs, eh? Sí, és un tamàs.
2: Sí, sí, sí. El Michael Faraday va aprofitar un rato que tenia lliure entre bobines d'electrocoses i es va inventar un sistema amb unes planxes de metàl·liques i capes de cartró i de vidre i amb unes agulles indicadores per rebatre un d'aquests temes, que és el de les taules que ballen. Va agafar una sèrie d'estudiants i els hi va donar a cadascú un d'ells.

0: un d'aquestes sistemes de plaques que bàsicament es posaven sobre la taula, ells posaven les mans a sobre i feien una sessió espiritista, d'aquestes d'invocació de missatges a través de la taula, i les plaques el que permetien és detectar d'on venia la força. Si la força venia de la persona que tenia les mans a sobre, les agulles indicadores es movien d'una forma, i si la taula es movia per una força externa aliena a les persones que hi havia allà, les agulles indicadores es movien d'una altra forma. I a partir d'aquí va fer una sèrie...
1: I com va sortir la cosa?
0: No va passar mai que fos la taula que es movia.
1: Punyet, a veure si algun dia en trobes algun que sí.
0: Sí, i aquí ell... I és aquests experiments són mica el naixement d'un concepte que després lliga amb un altre tamàs que deies, que és la Ouija, que és el tema del moviment ideomotor, que són moviments inconscients que podem arribar a fer sense que nosaltres sapiguem que els estem fent. Què és el que estava passant en aquest cas? Les persones participants dels experiments de Faraday no eren conscients que en un moment donat estaven fent força sobre la taula, per exemple.
1: I això pot provenir de l'autosuggestió, per exemple, no?
0: Sí, i després, també? Sí, després per rematar-ho, he trobat un article molt interessant en positiu respecte d'això, que és bastant curiós.
1: Val, doncs escolta, Jordi, acabem el tema que deies tu abans, les experiències properes a la mort, que dèiem aquesta una mica de, ho diré clarament, aquesta xarlataneria que combina l'argot científic per explicar fenòmens d'una forma una mica obscurs, però que no acaben de demostrar res i que, a més a més, és una mica incoherent. Si li poses una mica de lupa, t'adones que potser no porten gaire enlloc. Què més ens portes al respecte?
2: Doncs mira, parlàvem d'això de la supraconsciència. La supraconsciència és una espècie de teoria que diu que la nostra consciència habita en diferents plans. No només en el nostre, sinó que habita en un altre pla físic.
1: És transcendental,
2: diferent.
1: No?
2: Sí, en una altra, potser fins i tot en una altra dimensió, i per això se li fa, li posa aquest nom de ciència, que és que estan d'una manera quàntica. Que, a veure, barrejar la quàntica, que és a nivell atòmic, amb la consciència, que és una cosa que no es pot medir, doncs no deixa de ser curiós.
1: Que no es pot mesurar, i que la consciència com a tal, una cosa és la consciència i l'altra és l'ànima, que és un altre concepte que surt, que potser no acabem de saber ben bé què és.
2: Esclar. Hi ha unes coses aquí que em pregunto, que m'he preguntat jo. Dic si tenim una supraconsciència, és a dir, que la nostra consciència transcendeix a l'humà i transcendeix a lo material, per què quan em claven un cop al cap puc canviar el meu caràcter? És a dir, i per què hi ha persones que tenen pèrdues de memòria i fins i tot pèrdues de personalitat?
1: És
2: perquè
1: veritat.
2: Es veu que mèdicament, doncs, el teu cervell no està bé i la teva consciència, doncs, té fallades.
1: Clar.
2: Canvis de personalitat, pèrdues de memòria, pèrdues fins i tot de no saber ni qui ets.
1: Clar, aleshores... el que vens a dir és que si tinguéssim aquesta mena de transcendentalitat, que se suposa que no hauria de passar això, no? O sigui, podries mantenir la teva personalitat intacta, no?
2: Sí, representaria que la teva personalitat està en un pla diferent, no està en el físic estàs malalt.
1: Perquè... O sigui, el teu jo seria igual, i en canvi es demostra que en base a segons quin tipus d'experiències, accidents, etc, tot allò que se'n diu de la neuroplasticitat, i aquí entraríem també el que deia l'Albert, no? De la neurobiologia, que falta molt de camp per recórrer i que canvia constantment.
2: Clar, realment la consciència és una cosa digna d'estudi que encara no se sap ben bé d'on acaba sortint. Sí que se sap, doncs, que és del cervell. Això segurament ho sap més bé l'Albert que jo.
0: Sí, és que de fet, ara que dius consciència i el tema del subconscient, és que em lliga molt amb el que us deia abans dels experiments fets amb Ouija, perquè justament hi ha un experiment fet amb Ouija bastant recent, del 2012, que tenia a veure una mica amb això. Ja, d'experiments amb Ouija se n'han fet molts, des del segle XIX, 1880-1910, n'hi ha un munt. I, com us deia, molts per rebatre. Hi ha molts experiments en el que s'estenen gent fent la Ouija i el que fan és que, sense que s'adonin, per exemple, els hi canvien el tauler.
1: Clar.
0: I els missatges deixen de ser coherents. Perquè, bé, o sigui, us imagineu gent amb poca llum i que de cop et canvien un tauler de la Ouija i que les lletres han canviat. Doncs, els esperits sembla que es tornaven una mica dislèxics quan canviava el tauler. També hi ha molts experiments fets amb gent fent la Ouija amb els ulls embenats i que també, curiosament, els missatges deixen de ser coherents. Hi ha gent que s'ho va fer més en sèrio, com he trobat William Barrett, un senyor que va fer unes sessions de Ouija plegant la taula de sensors per captar qualsevol mínim moviment que es fes sobre la taula i qualsevol mínima reacció muscular dels participants, i va descobrir que tot era, diguem, que les fitxes de la Ouija es movien per moviments fets no voluntàriament, en molts casos, i aquest no voluntàriament és important, perquè hem parlat abans del moviment ideomotor, que és aquest, això que...
1: Sí, involuntari, que fem, no?
0: inconscient. El 2012 hi va haver una sèrie de gent una mica boja que van fer una campanya de crowdfunding, de microfinançament, per poder fer ells a la seva universitat un estudi relacionat amb la Ouija.
1: Sí. Bueno, si ho van prendre seriosament, sempre hi ha algú que ho intenta.
0: Sí, el que ells no van avisar és que realment era més seriós del que es pensava i que no tenia a veure amb la Ouija en si. Estem parlant de Ronald Rensick, Helen Gauchu, Sid Cudier, sempre els noms en francès se m'atreveixen una mica, però bueno.
1: Sí, ja ho hem notat.
0: Passa res, els francesos també mereixen la nostra estima.
2: Des d'aquí una salutació.
0: Sí. L'experiment era molt simple, és que agafaven gent i li feien preguntes de cultura general. Uh-huh. Quina és la capital d'Alemanya? Coses així. I deixaven que responguessin. I després els feien també preguntes, però deixaven que responguessin fent servir una Ouija.
1: Ah, d'acord. A veure com sortia el tema. Sí.
0: I ja us avanço que quan la pregunta era directa, el percentatge d'encert era del 50%, i que quan hi havia la Ouija pel mig, el percentatge era del 65%. O sigui, encertaven molt més.
1: Amb la Ouija.
0: Significativament més amb la Ouija que sense la Ouija.
1: I això?
0: I això té una mica de tríngulis. Resulta que, bueno, feien això, feien la pregunta, i després et feien les preguntes, però amb la Ouija. La Ouija tu la feies amb una altra persona. O sigui, era Ouija a dos, un duo. I l'altra
1: com a mínim. O sigui, tu sol, en principi, no pots jugar a la Ouija.
2: És com tenir una parella al trivial.
0: Sí, l'altra persona...
1: Això.
0: L'altra persona, diguem que formava part activa de l'estudi, però el participant no ho sabia.
1: Ah, val, que era un ganxo, diguem.
0: Sí, però aquesta persona no feia absolutament res. O sigui, conscientment no aplicava cap tipus de força
1: sobre el got o sobre
0: l'aparell de la Ouija. Uh-huh. El que feien era, en alguns moments, moure la Ouija a través d'un sistema d'imants per crear una mena de moment en el que la persona, diguem, participant de veritat, de cop veiés que ella, sense fer res, el got es movia i responia bé.
1: Yeah.
0: I això generava una atmosfera...
1: Un estat mental de tots, no?
0: Un estat. Uh-huh. I després deixaven... Bueno, això ho feien alguna vegada, la peça es movia, la movien ells i feien que respongués. I això, clar, això no ha fet res, això se'ls posa, no sé què. I després seguien amb les preguntes. I a partir d'aquí ja no movien mai voluntàriament la peça de la Ouija. Doncs això, quan calculaves el percentatge d'encerts, el percentatge d'encerts era significativament bastant més alt...
1: Més alt, amb Ouija que sense.
0: Quan estaven fent la Ouija, de preguntes de cultura general. I la hipòtesi que ells feien, primer que... evidentment, quan no movien la peça a ells, uh-huh, eren moviments involuntaris de la persona participant, i que l'estat que havien induït ells feia que inconscientment els facilitava trobar la informació que realment tenien al seu cervell, però que en condicions normals no n'eren conscients.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Molt bé.
1: O sigui, va ser un experiment neurobiològic, de fet, o gairebé neurològic.
0: Sí, ells acabaven demostrant que la gent a vegades té més informació a la seva memòria inconscient del que és conscient, uh-huh, i que aquesta inducció així amb la Ouija el que feia és que alliberava alguns coneixements que la gent no sabia que tenia.
1: O sigui, no va servir per demostrar l'existència de vida després de la mort, o que aquesta vida després de la mort en tot cas es comunica amb els vius, sinó va servir per una altra cosa, però en tot cas no va ser un experiment inútil del tot.
0: No, de fet la utilitat que es considera que té aquest experiment és demostrar que hi ha alguns mecanismes que poden alliberar records a partir de determinades reaccions, i això ha servit per teoritzar en els temes de com tractar malalts d'Alzheimer o gent amb demència, i la forma com processen alguns dels seus records.
1: Escolta, i Jordi, hem parlat dels que han utilitzat això de les experiències properes a la mort a dia d'avui i tal, però no han parlat tant d'experiments. No sé si en coneixes algun.
2: Sí, i tant. N'hi va haver un de molt famós, que de fet és molt recent, és del 2014, sí, que es diuen els estudis AWARE. Hi ha l'AWARE 1, uh-huh, l'AWARE 2. Són uns estudis que es van fer en condicions controlades en diferents hospitals d'Estats Units, al Regne Unit,
1: sí,
2: i aquests hospitals doncs estaven tenint la sala de reanimació amb objectes dins la sala posats expressament per veure si realment doncs les ànimes sortien del cos i podien veure mentre ells els estaven practicant la reanimació, que moltes vegades es descriu això.
1: Sí, allò que diuen el viatge astral, no? Que surten del cos.
2: Sí, surten del cos i ho veuen tot des de dalt. Doncs aquests científics van posar tota una sèrie sèrie de targetes amb símbols molt vistosos, sí, enfocats cara amunt, cap al sostre, de manera que si una persona estigués sobrevolant aquella habitació en aquell moment, veuria perfectament aquestes senyals. Uh-huh. S'ha de dir que de tots els la gent que va entrar allà en reanimació, en parada cardiorrespiratòria,
1: sí,
2: i van poder sobreviure i després van poder ser entrevistats, s'ha de dir que cap d'ells va poder veure aquestes targetes, a pesar de que alguns d'ells sí que van dir que havien sobresortit del seu cos.
0: És que no t'hi fixes. No t'hi fixes.
2: En aquell moment, com t'hi has de fixar en aquestes coses? Clar. L'objectiu d'aquest experiment era demostrar que els records durant la reanimació, sense activitat cerebral, no hi poden ser. És a dir, si no hi ha activitat cerebral, no pots tenir records. Per tant, es va demostrar que la llum al final del túnel era perquè el cervell encara tenia una mica d'activitat. Mm-hmm. Però si el cervell no té activitat, no pot recordar. També van perfeccionar una mica tot això i durant la reanimació els hi posaven llums de colors, els hi posaven sons i cap d'ells va poder sentir ni escoltar res, excepte un d'ells que sí que recorda alguns dels sons, però li van medir l'activitat cerebral i tenia activitat cerebral. Els que no tenien activitat cerebral no van sentir ni escoltar res, a pesar de que molts d'ells havien sortit del cos, havien vist la llum al final del túnel, havien viscut experiències properes a la mort. Per tant, no deixa de ser una cosa física del propi cos, la consciència, i està emmagatzemada dins el cervell o dins el propi cos, no ho sabem. Encara s'ha d'estudiar molt això.
1: Déu-n'hi-do, sí. I aquí, com ens ha dit molts cops l'Albert i deia abans també, la neurobiologia encara hi tindrà molt a dir. De fet, crec que una mica ens passa que això, no? Que la ciència pot ser difícil, però la pseudociència fins i tot pot arribar a ser perillosa, precisament perquè a vegades dona respostes molt fàcils a coses que són molt complexes, no? Potser massa fàcils, i segurament. Per això genera més desinformació que informació. A veure, ara arriba ja el nostre tècnic, arriba el nostre home orquestra de les ones i explorador oficial del Museu d'Invents Extravagants. Xavi Gorro, il·lumina'ns, però no ens espantis, eh? Avui què ens portes? Què tal? Com estàs, Xavi?
3: Hola, què tal? Molt bones. Invents o invents?
1: Bueno, no sé, això digue'ns-ho tu. Bueno. Què ens portes? No sé, un detector d'esperits o alguna trampa, alguna història, no sé.
3: Avui comencem amb una prèvia.
1: A veure.
3: Perquè vosaltres, al principi del programa, heu parlat de com enterraven a la gent, sobretot a l'edat mitjana i a èpoques anteriors,
1: sí,
3: no?
1: Vale. Sí.
3: Hi ha diferents casos de gent enterrada de manera, diguem-ho, curiosa.
1: Uh-huh.
3: Si et sembla, us explico un cas. I, bàsicament, estan fetes en un motiu, eh? Bàsicament, en moltes cultures, i sobretot en èpoques d'edat mitjana, baixa edat mitjana, alta edat mitjana, s'enterrava a la gent boca avall, o sigui, cap per avall.
1: Sí, allò que dèiem abans, sí.
3: Sí, que era considerada perillosa, que tenien males intencions o que...
1: Fixa't.
3: Potser eren vampirs. Ojo.
2: Ep.
1: Home, esclar.
3: I això pot semblar una xaladura, però hi ha proves reals, eh?
1: Això vol dir que, perquè clar, i cap a baix, perquè si es despertaven,
3: clar, no pogués
1: anessin
3: sortir
1: més aviat.
3: Clar.
0: Apaguen el
1: gira. Haguessin d'excavar i anessin escapant cap a baix i no cap a dalt. Digue.
3: Exacte, i sortissin per a Xina. I que es fotin ells.
1: Això ho feien,
3: bueno,
1: eh?
3: Bueno, clar, això, un moment, si la Terra és rodona, sí que deixen a Xina, però si és plana, te'n vas a la merda.
1: No ho sé, no ho sabem, això.
3: Que causa...
1: No està clar. Això algun dia ja veurem si arribem a alguna conclusió, no sé quan, eh? Però... Sí.
3: Algun dia s'ha d'estudiar, això.
1: Però explica, així excavaven... O sigui, la cosa és que n'enterraven, diguem-ne, de boca terrosa.
3: Sí, bàsicament això...
1: Es devia dir així.
3: Sí, exacte. Bàsicament, alguns, era per motius, per creences, diguem, supersticioses o per por, perquè consideraven que eren morts vivents o eren vampirs, però també era un càstig per gent que era considerada, doncs, gent que eren criminals, eren considerats gent que estaven fora de la societat, doncs ho feien d'aquesta manera per castigar-los, i també aquelles persones que tenien una mena d'aïllament social, que estaven fora dels costums, diguem, de la tradició. Us dic, si voleu, uns exemples. El primer passa a Polònia, que és el cas del nen vampir, que és un nen que va ser enterrat cap per avall, o sigui, cap per avall, bueno, al revés, amb una cadena al peu, que s'entén que a l'època era un ritual contra el vampirisme, i a la seva mandíbula se li van trobar restes d'or, una cosa que no és, que és permanganat de potassi, coure,
1: caram,
3: i que aquests, ja veu que aquests ingredients, aquesta barreja, era una poció que es feia servir per prevenir la maledicció. També un soldat romà, un soldat que es veu que era de les tropes d'èlit de Roma, va ser enterrat així, però aquest no per coses esotèriques, sinó perquè el van castigar i el van fotre així, com a càstig.
1: Però...
3: Jo entenc que viu, pobre home.
1: Però tot plegat, amb quin objectiu, diguem?
3: Pues per castigar-lo. El van enterrar viu cap per avall. Algú dolent l'hauria fet, bueno, o no, però bueno.
1: Home, o algú devia interpretar que era molt dolent, no?
3: Sí, sí, pot ser. També, a l'època medieval, a Anglaterra, una jove va ser trobada així, i aquesta noia tampoc havia fet res, l'únic que tenia signes de tenir les articulacions completament deformades i no estar dintre dels cànons de persona normal, per tant, pensaven que potser era un ésser estrany, i la van castigar així. Ah, exacte. I el cas, que aquest el podeu veure a Google documentat, també passa a Polònia, passa en el segle XVII, d'una dona coneguda com a Zosia, que va ser enterrada no cap per avall, cap per dalt, però en el coll se li va ficar una mena de fals. Per què? Perquè es creia que era un vampir. I si es despertava, ah, doncs tallava el coll.
0: Sí, sí, havia, el pensat. Podem haver tallat abans, també.
3: Sí, sí. La veritat és que sí.
1: Sí, no acabo d'entendre-ho, això. És a dir, bueno, sí, perquè els hi feia mandra o com va anar.
3: Segurament, o fer ràpid. És que ràpid, ràpid, o que viene el vampiro.
1: Ràpid, i posa la falsa aquí.
3: Sí, exacte. Cas, si això, si no va a Google, veieu, veureu les imatges, estan allà ben fetes.
1: Ah, hi ha la foto.
3: Hi ha la foto. Hi ha la cara de la noia reconstruïda, suposo que amb intel·ligència artificial o bé de saber com, però hi ha la foto de la tomba oberta, que la van trobar fa uns anys, la van anar amb arqueòlegs, i hi ha això, hi ha l'esquelet, i en el coll hi ha una fals, una mena de fals, allà.
1: Tot plegat una mena de ritual tot, eh?
3: Sí, sí. Això? Però jo no es parlava d'això, que això és una prèvia. Jo vull parlar d'un experiment que no va funcionar. No va funcionar perquè no sabem si és real o no, però jo crec que no és real. I
1: un dia en trobarem algun que funcionés, eh? De moment, tots els que trobem són
3: de moment ferits. No. Hem d'anar a l'any 1901 i parlar d'un senyor, un metge, de Haverhill, que es deia Duncan McDowell. Aquest senyor era de Massachusetts i va fer un experiment per determinar científicament que l'ànima tenia pes.
1: Home, veus?
3: Això
2: té un sentit.
1: Això seria molt seriós, eh? Això seria molt seriós. De fet, està ben pensat, això, potser, no?
2: Sí. La hipòtesi és bona.
3: Sí, primer aquest senyor va començar experimentant en animals, però per tot el contrari, per demostrar que els animals no tenien ànima, i que els humans sí. Però, clar, la cosa és, en el tema dels animals la cosa és bastant tèrbola, en els humans també, però els animals ho és molt, perquè va agafar a 15 gossos i, doncs, ell volia 15 gossos que estiguessin a punt de morir-se, bàsicament, per no haver d'esperar, i buscar...
1: Tenim audiència animalista, Xavi, el tanto.
3: No, espera, però s'enfadaran molt, perquè aquest senyor va buscar 15 gossos malalts, no? Però que no els trobava, i què va dir? Bueno, pues, si no trobo 15 gossos malalts, doncs els faig jo malaltir i els enverina.
1: Home...
3: I, per tant, malament. En el cas dels humans, en va escollir 6, i aquí se'n va anar a una residència d'avis, una residència de gent gran, o sigui, un hospital, on hi havia gent que estava a punt de morir, que patien malalties que els hi provocaven un esgotament físic molt sever, per tant, gent que no es podia moure, perquè així, estaven, en el moment de la mort, estaven immòbils, i així podia pesar-los amb precisió. I per fer això, va ficar sota el llit, sota on estaven aquesta gent, una balança industrial amb una sensibilitat de 5,6 grams. O sigui, que mesurava 5,6... O sigui, el mínim que mesurava era 5,6 grams, que entenc que és bastant precís. O sigui, és molt poc pes.
1: Tu, quan entrava aquest tio a la teva habitació, ja, ojo, preocupa't, clar, perquè ja l'assumpte va amb el borràs, diguem.
3: Amb una bàscula allà, saps?
1: Clar.
3: Fill de puta, sí, aquest. Eh? Sí. Doncs bé, aquest home això ho feia per demostrar que els humans tenien ànima, però també que els animals no en tenien. Vale, els resultats van ser els següents. Un dels pacients, quan va morir, va perdre pes, però després el va recuperar. Per tant, bueno...
1: Llavors, quina era la teoria aquí?
3: Clar. Bueno, de moment, només en portem un. Llavors, dos més van registrar pèrdua de pes en el moment que van morir, però minuts més tard encara en van perdre més. Un pacient va perdre 21,3 grams exactes en el moment que va morir i els altres, doncs, no va poder calcular perquè la bàscula no estava ben ajustada i per tant, doncs, no funcionava el tema.
2: La mostra, diguem, vull recalcar que la mostra era de 6
3: i 3 no funcionen.
1: No ha de ser fàcil, perquè has d'anar a buscar gent que estigui a punt de palmar-la, diguem-ne.
3: Com els gossos mica... i matar-los.
1: Sí, sí, clar, això és fotut.
3: Vale. Més o menys sembla que ha funcionat la cosa, l'únic que la mostra és molt petita, però com a mínim, bueno, algú ha funcionat, no? Doncs,
1: sí, clar, bueno.
3: A mitges. Perquè resulta que els gossos, quan va fer allò que va fer, doncs també van perdre pes. I, per tant, els gossos també tenien ànima, no? Segons la seva teoria.
1: Clar, sí. Bueno, si aquesta és la base teòrica, sí, clar.
3: Però ell volia demostrar que els gossos no en tenien, els animals no en tenien. Per tant, d'augment, malament.
0: Ja és mala sort.
3: Sí, d'augment, el tio està putejat. Sí, però, bueno, això va haver una reacció científica, com més obvi, i el The New York Times va difondre la notícia en un article titulat "El metge creu que l'ànima té pes". I, finalment, els resultats es van publicar, no en en un diari, sinó en un diari sí que és científic, en el Journal of American Society of Physical Research, que és una revista mèdica, i també a l'American Medicine, que és una altra revista mèdica. I aquesta, un metge, un senyor que es deia Augustus P. Clark, va criticar la validesa d'aquest experiment perquè va dir que en el moment de la mort d'una persona es produeix un augment sobtat de la temperatura corporal, ja que els pulmons deixen de refredar la sang, que això provoca que creixi la sudoració i que, per tant, seria molt fàcil que a partir d'aquí una persona s'aprimés, o sigui, pesés 21 grams menys, perquè 21 grams posem molt poc.
1: Clar.
3: Per tant, dius, a veure, noi, que no... Això científicament no s'aguanta per enlloc. També va remarcar que els gossos, al no tenir glandes subpudíferes, o sigui que no, els gossos no suen, també podrien perdre pes, però ho farien d'una altra manera. Eh? Per tant, això, a veure... De moment,
1: una mica pilladet, eh? Perquè al final, última hora, no anava per enlloc, això, no?
3: No. Però no només...
1: Sí, això ni tan sols era forçar els resultats, era una interpretació una mica extravagant de tot plegat, no?
3: Ell deia, si perden pes, doncs mira, com perdut 21 grams, l'ànima pesa 21 grams.
1: Clar.
3: Si hagués perdut 28, però aquí que perdés 28.
1: 28, ja està.
2: O pesa 21, encara que pesis tu 70 quilos com en pesis 15.
3: Entenc
2: sempre
3: que
2: pesarà 21
3: sí,
2: grams.
3: Entenc que sempre pesa el mateix, segons la teoria d'aquest senyor.
1: Clar,
2: però això si ningú... Realment passés... Si realment passés això, tots els hospitals tindrien una bàscula al llit.
1: Clar.
2: És a dir, realment... hi hauria estadística de mesures d'això, no?
3: Clar, però bàsicament la comunitat científica que va dir, va mirar el que fa aquest senyor, van dir, a veure, noi, no, el senyor John McDowell... Això no té cap mena de valor científic. A més, la mostra que ha fet servir són de 6 persones. A veure,
1: clar, no, aquí poca no hi... cosa.
3: Clar. I a més, li van dir que van concloure que el mètode en què recollia els resultats doncs, eren força defectuosos, perquè, tot i que la bàscula era molt precisa, la manera era una mica potser rudimentària, i que potser havia fet frau per obtenir aquests resultats. I que, per tant, doncs, bueno, potser no...
1: A més, eh? O sigui, eren pocs. Sí. I, bueno, clar, precisament perquè eren pocs, segurament... Sí. Poder haver de posar una mica més de pa que formatge, no?
3: Sí.
0: Que es diu? És que el frau sempre és més barat, eh?
1: Sí, és clar.
3: I més fàcil.
1: Sí.
3: Però aquest senyor...
1: I si el vens bé...
3: Que es penseu que aquest senyor es va aturar aquí? Va dir, doncs ja ho deixo, perquè no m'estan fent cas.
1: No.
3: Òbviament no. No va canviar de ram. Ell seguia la seva obsessió amb l'ànima. I després d'intentar descobrir si pesava o no, va dir, doncs a veure si la puc fotografiar.
1: Ah, ostres.
2: Ep.
3: Però no li va anar bé, perquè això ho va decidir fer
1: el
3: 1911 i el 1920 potser el van haver de fotografiar amb ell, perquè...
1: Ah,
3: saps?
1: El van pesar, també, potser.
3: Potser sí, i no. O sigui, que no sabem si això de les fotografies, que sí que hi han, si busqueu per internet, gent que s'ha dedicat a intentar fotografiar l'ànima i tal, però no, a veure, científicament, doncs, tampoc s'aguanta per enlloc. S'ha dit que hi ha hagut gent que l'ha intentat imitar, fer experiments similars. Hi ha gent que va pesar, un senyor que es deia, un físic, que es deia Lewis Holder Jr., va pesar un porc, 7 ovelles, 3 xais i una cabra en el moment de la mort. Les ovelles van variar de pes, però no van perdre.
2: Tot juntes?
3: No, per separat. Les ovelles van pujar de pes. Per tant, van guanyar entre 18 i 780 grams. Però després van tornar al pes ideal, al pes normal, bueno, el seu pes que tenia.
1: Llavors, així...
3: Sí,
1: per sí tant, poc concloent tot plegat, eh?
3: Tot molt concloent, sí. Després, un altre senyor, un tal Gerard Nahum, inspirat amb el senyor McDowell, va proposar que l'any 2005 fer un experiment utilitzant una sèrie de detectors electromagnètics per intentar captar l'energia en l'augment de la mort. I va dir, hòstia, això és molt important, això és, hòstia, els electromagnètics, això és molt sèrio. I va dir, ho vendré a les universitats. Se'n va anar a Yale, Stanford, a Duke, i va anar també a l'Església Catòlica.
1: Home.
3: I li van dir que, aquí, tal com ha llegat, se puede ir, señor. I no...
1: Ah, sí? No li van comprar el peix?
3: Res.
1: Home.
3: L'experiment aquest, per això, ha transcendit a la cultura popular, i per qui ho vulgui saber, hi ha una pel·lícula, es diu 21 grams, que no va de droga, sinó que va d'això.
1: Va d'això. Sí. Aquesta és la xifra màgica. De fet...
3: Exacte.
1: A veure, jo crec que el que sí que queda certificat és que no sé si en tenim en general com a espècie d'ànima, però que estem segurs que hi ha éssers humans que no en tenen d'ànima, segur. Això també crec que quedaria bastant clar. Escolteu, gràcies pel programa d'avui. Jo crec que ha estat molt reeixit. I penseu una cosa, si algú us parla d'energies quàntiques de l'ànima, feu com fem sempre aquí i pregunteu-li quins experiments ho demostren. Perquè si no hi ha experiments, potser és que no és ciència. Xavi, Jordi, Albert, Candela, també, gràcies per aquest programa rodó. I ja ho sabeu, si el relat sona massa bé per ser veritat, recordeu el vell principi dels caçafantasmes. A qui trucaràs? Doncs algú que porti dades solvents i no pas rifles de protons. Nosaltres seguirem buscant. No esperits, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. A Valls, la tercera, a la tradicional diada de la Fira Agost, està a punt de començar la tercera actuació cara a cara de la temporada entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Vall a la plaça del Blat. Quin ambient s'hi respira? Quico Domènech, Ràdio Ciutat de Valls.
2: Hola, bona tarda. Des de la plaça del Blat de Valls, en la clausura del que ha estat la Fira Agost, la Fira Agrícola per excel·lència el mes d'agost al Camp de Tarragona, està a punt de començar a un quart de nou, és l'hora oficial, aquesta dia d'aquesta tira, que segur, ja ho podem confirmar, veurà castells de gamma extra, i en la que previsiblement el 4 de nou, sense folre el 4 de nou, un dels castells més difícils, serà el gran protagonisme. De quin quart comença aquesta diada castellera de la Fira Agost?
1: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar i no ens movem gaire de lloc perquè Telefònica ha reforçat la xarxa de cobertura en 291 punts de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida per l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Concretament, s'ha millorat la connectivitat a 78 emplaçaments a Ponent i 213 del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'operadora, que va començar fa 5 mesos amb la planificació d'aquest dispositiu per a l'eclipsi, ha analitzat la cobertura de xarxa als més de 400 punts d'observació notificats per les comunitats autònomes. Canviem ara de tema i repassem l'actualitat política, ja que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de les Migracions, Elma Saiz, no compareixeran aquest dijous a la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior del Parlament Europeu, que s'ha convocat de manera extraordinària per la crisi migratòria a Ceuta. Marlaska ho atribueix a una coincidència a l'agenda amb la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció sobre l'eclipsi del 12 d'agost, que ell mateix presidirà. La reunió comptarà amb la presència del comissari d'Immigració, Magnus Brunner, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivaz, a més d'eurodiputats de diversos països i partits que integren la comissió. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les línies del Pla d'Assegurances Agràries 2026 amb un pressupost de 20 milions d'euros. El pla, que vol fomentar les assegurances agràries, activa una primera disposició per ajuts a les pòlisses que entrin en vigor fins al 31 de desembre de 2026, que és la que es publica ara, a la qual s'afegirà una segona disposició a l'octubre de les pòlisses que entrin en vigor després de final d'any. L'executiu ha apostat aquest any per l'assegurança agrària com a instrument principal per gestionar riscos climatològics en el primer sector. I recordem que avui els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

un breu apunt per acabar. Abans de tancar, la promoció dels 109 pisos de lloguer protegit de Can Gambús a Sabadell continua avançant. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. Joana Biarnés va ser la primera dona fotògrafa de l'estat espanyol en molt

0: Hola, Jordi.
1: Hola, com anem?
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Faltaria més.
0: Després parlarem del documental, però primer parlem de A Detrás de un Instante, on hi trobem, com dèiem, documentals d'un munt de professionals espanyols de la fotografia, gairebé 40. D'on et ve aquesta passió per la fotografia?
1: Bé, la veritat és que A Detrás de un Instante va sorgir després de fer el documental de la Joana. El documental de la Joana, després del de la Joana vam fer un altre, vam fer el de l'Eugenio, si no m'equivoco, que va ser l'Orde, i després va venir Tras d'Instante. El documental de la Joana ens havia deixat tan bon regust, va ser una experiència tan bonica, i jo sempre m'he interessat la fotografia, i per feina, jo porto a la revista Col·legi de Periodistes, capçalera, sempre també he parlat una mica d'història dels fotògrafs, i m'ha agradat sempre pensar que hi ha darrere una fotografia, sobretot fotografies que tothom té al cap, i que tenen històries molt curioses darrere i que la gent les desconeix. I va ser així que hi va haver una convocatòria de projectes per programes de televisió espanyola que en la productora que treballa sovint, que en Xavier Baig i l'Òscar Moreno, de RAC Produccions, amb qui vaig fer el documental de la Joana, vam estar donant voltes i vaig dir, escolti, per què no proposem un programa de fotografia? I vam veure que no hi havia hagut res durant anys de televisió espanyola, i llavors així va sorgir Tras d'Instante, que són tres temporades, no dos, tres. No? Tres temporades de 13 capítols, cada una 39 capítols, sí, sí.
0: I, doncs, per tant, de fet, en el documental de Joana Viernes, entre tots, ja està referenciat a dintre del programa, per tant, que, com dius, és primer.
1: Sí, perquè va ser posterior la sèrie, sí.
0: I què us va portar a fer-lo, el documental?
1: Doncs mira, com tantes coses, Joan, són aquestes coses que sorgeixen per casualitat, eh? Jo m'havia introduït al món del documental, havia treballat amb en Xavi i l'Òscar ja en un documental que havíem fet per TV3, i estàvem acabant-lo, estàvem al procés ja d'edició final d'aquest documental, i jo estava a casa treballant un dia tranquil·lament, amb diferents feines que tinc com a periodista freelance, i em va trucar, necessitava un contacte per un reportatge que estava fent per capçalera, la revista Col·legi de Periodistes, que et deia abans, i que parlava d'un grup de fotògrafs de Sabadell i Terrassa, que als anys 70 van fer un grup que es deia el Mussol, que van fer una fotografia durant uns anys molt innovadora, i jo necessitava un contacte dels que quedaven vius, i vaig trucar a l'Associació de Fotoperiodistes i vaig dir, escolta, teniu un contacte d'aquí? No en tenim cap dels que queden vius, però si tu que és a tal persona, i em van passar un telèfon, que era un fotògraf de Terrassa que treballa bastant, diguéssim, la memòria història de la fotografia a Terrassa i dels veterans, i vaig trucar a aquesta persona, i a aquesta persona li vaig dir, escolta, dic, mira, estic buscant aquest telèfon, me'l va passar, i tot just parlant, aquesta persona, en Cristóbal Castro, és un fotògraf de Terrassa, ja jubilat, i en Cristóbal em va dir, escolta, i això per què? Dic, no, això és per la revista del Col·legi de Periodistes, estem fent un reportatge del Mussol i tot. Diu, ah, vale, diu, no, és que hi ha una fotògrafa aquí a Terrassa, viu a Viladecavalls, a les Afores, a Terrassa, diu, ja està jubilada, va tenir una vida molt interessant, i en aquell moment primer vaig pensar que era la típica persona que una mica et ven la moto d'algú que coneix, que sempre passa, no saps com va. I em va dir el nom, m'ho vaig apuntar, Joan Viernes, i bueno, a la que vaig penjar, em va dir, si t'interessa m'ho dius i tal, i a la que vaig penjar, vaig mirar per sobre Joan Viernes, i hi havia 5 entrades, recordo 5, a Google, quasi totes d'una exposició que hi ha hagut al Palau Robert de fotògrafes pioneres, on ella eren 12 fotògrafes pioneres i ella tenia una petita fitxa. Vaig llegir aquella fitxa i vaig veure que parlava que havia fotografiat els Beatles i algú més gens conegut, i vaig pensar, ostres, jo la desconeixia totalment i conec bastants fotògrafs per la revista que porto fa anys, i dic, ostres, i aquella curiositat, i a partir d'aquí vaig encarregar un reportatge per la revista. Quan vam fer el reportatge, vaig llegir tot aquell reportatge i vaig ensenyar als companys amb què feia el documental, i que em sembla que aquí hi ha una història per un documental. La vam anar a veure i així ens va començar tot.
0: Per tant, que pel que comentes, justament el documental la va com redescobrir també una mica, no? Perquè si només hi havia 5 entrades
1: ella havien fet aquella exposició, que ella està molt agraïda, que la reconeixen com una pionera del fotoperiodisme, però havia quedat allà una exposició, però no havia anat més allà, i ella era una jubilada de quasi 80 anys, que tenia tot de caixes amb fotografies i negatius de l'època, molts anys abans, 50, 60, 70 i 80, que havia fet fotografia, totalment com una cosa del seu passat. Ningú se'n recordava d'ella, més que la gent que havia treballat amb ella a Madrid, perquè ella va treballar bàsicament al diari Pueblo per d'altres publicacions, va viure a Madrid molts anys, que és on va anar a treballar, i dels seus orígens amb el seu pare a Terrassa, fent fotografia esportiva, però totalment una cosa del seu passat. Ella no li donava importància, pensava que, bueno, que això una feina havia tingut, i la feina va ser nostra d'explicar-li, quan li vam dir que volíem fer un documental de la seva vida, no en tenia.

0: quina importància tenia la seva vida.
1: També has publicat No serà fàcil, Joana Viernés, una fotògrafa en un món d'homes, i pel que doncs, expliqueu, a part del fet de ser de les primeres dones, ella també tenia unes característiques que la feien única, no? Vull dir que allà on anava els seus companys n'aprenien un munt de la seva empenta i de la seva forma de viure la fotografia, no?
0: Clar, ella va ser una catalana, va viure a Madrid i es va convertir en la primera dona a tot Espanya i va tenir un contracte d'un diari com a fotògrafa. No hi havia hagut, és a dir, t'expliquen els que treballen amb ella, diu, van veure entrar un dia una nena jove aquí, catalana, amb un desparpajo que deien ells, i una seguretat i una qualitat. I llavors, tot, la veritat és que tu mires tota la vida de Joana i clar, va, ha fet un munt de coses, però això va molt associat a la seva personalitat oberta, dixarxera, que diuen en castellà, no? I molt alegre, i sobretot que no tenia por a provar coses noves. I això la va convertir en una persona que això acaba fotografiant, per exemple, els Beatles, Nureyev, Jackie Kennedy, Orson Welles, tota l'Espanya a l'època, i una vida increïble. Jo quan vaig fer el llibre, que ara se'n sortirà d'aquí poques setmanes la versió en castellà amb l'editora Blume, el No serà fàcil, és que la veritat és que havia de seleccionar coses perquè posar-ho tot era brutal. I va fer un munt de feina, com tants fotoperiodistes, que estan dia a dia al peu del canó. Però, clar, en el seu cas, siguent dona, viatjant per tot el món, quan moltes dones a l'estat espanyol estaven a casa, treballant i portant la casa, i ella, en canvi, s'estava a Amèrica, als Estats Units, per Rússia, aquí... Vull dir que era una persona totalment a contracorrent.
1: De fet, aquest passatge amb els Beatles m'ha fet pensar també en l'actualitat, no? Perquè s'ha debatut molt sobre el fet dels fotoperiodistes en els concerts, a través d'aquella polèmica en el concert de Rosalía, no? I ella, justament, ella es va colar, no?, per fer fotografies dels Beatles, no una vegada, sinó dues, una a l'avió, després...
0: Bueno, l'avió ella va pagar, va aconseguir pagar un passatge que coneixia el cap de Relacions Públiques d'Iberia. Va tenir probabilitat per aconseguir un passatge. Després a l'hotel, sí, es va colar a l'habitació, va aconseguir entrar amb ells i estar-se tota la tarda allà, quan van venir persona a tocar amb ells.
1: Vull dir que això que m'ha fet pensar això en el valor del fotoperiodisme, de les mirades úniques, no?, i singulars, i que, doncs, justament amb aquestes estratègies ara dels grans concerts de que hi hagin fotògrafs oficials es perdria, no? I ella tenia aquesta mirada única, ja sigui, no?, en el món de la moda, en el món de l'esport, en la societat, no?
0: Una mirada única i, a més, una mirada molt privilegiada, perquè llavors hi havia molts pocs fotògrafs, ara n'hi ha molts més, i llavors, clar, si uns quants no cobrien un fet, senzillament aquell fet no en quedava testimoni gràfic. Llavors, eren molt pocs i ella una dona enmig de tot un món d'homes. Ella, quan estàvem fent el documental, ja va començar a parlar arran del documental va conèixer molts fotògrafs i moltes fotògrafes, moltes fotoperiodistes joves, que li explicaven com s'està pagant actualment, els problemes que tenia. No va arribar a explicar tot el tema dels, perquè ella va morir abans que passés tot el tema dels concerts que està passant recentment, però ja se sorprenia de dir, hòstia, amb el que vaig passar jo a la dictadura, amb la censura, i ara les fotògrafes i els fotògrafs actuals se'ls paga molt pitjor, hi ha una precarietat i tenen una sèrie de problemes que em pensava que estan superats, al contrari, no? Que amb algunes coses fins i tot estaven millor abans.
1: De fet, ella va haver-hi un moment també, o sigui, diuen a vegades que els homes, no?, o les dones es valoren més pel que han dit que no que pel que han dit que sí, no? I en aquest cas ella va haver-hi un moment que tampoc es va trobar còmode en com estava canviant el món del fotoperiodisme i dels fotògrafs dels mitjans de comunicació, i va decidir abandonar i obrir un restaurant.
0: Sí, mitjans dels anys 80, la fotografia més de molts famosos, més, va convertir-se, va aparèixer el fenomen dels paparazzi i tot. I ella, tota aquella agressivitat, tota aquella espectacle, ella havia tingut molt contacte amb gent d'Espanya i de fora, des de Lola Flores, famosos coneixia tots, Serrat i tal, quan Serrat va anar a gravar a Madrid en castellà, ella l'esperava per fer les fotos al peu de pista de l'avió, i ja es van fer amics. Llavors, coneixia un munt de famosos, havia sigut la fotògrafa personal d'en Rafael, quan Rafael va aparèixer el fenomen. Llavors, coneixia molts i li van oferir molts diners per fer números d'aquests, de muntatges i coses d'aquestes que van començar a fer als anys 80, I ella va dir que ella no entrava en aquest joc, que allò no li agradava, que tot allò s'estava pervertint molt i que no se sentia còmoda i va decidir deixar-ho. Jo penso que l'honora, és una cosa que he parlat amb ella, amb bastants fotògrafs que van parlar amb ella i que fins i tot li deien gràcies per haver-ho deixat i no haver caigut en certa prostitució, entre cometes, de la professió. I va decidir muntar un restaurant i a més, va deixar-ho tan decepcionada de tot plegat que va fer un tall en sec, no? I fins i tot un tall en sec fins al punt que jo, quan vam estar promocionant el documental, els primers festivals que vam anar, jo em vaig trobar amb un festival a Andorra, que vam anar abans del festival, em va dir que aniríem a dinar amb uns amics seus, que era una dona francesa i un empresari català que vivien a Andorra, i que els coneixien amb ella i el seu marit, en Jean-Michel, de 20 anys d'haver estat al restaurant com a clients i que es van fer amics. I jo, quan vaig arribar al dinar amb ells, li van preguntar, bueno, i què vens a fer aquí a Andorra? Diu, no, és que s'ha fet un documental de la meva vida. I ells estaven convençuts que era un documental de la seva vida com a cuinera perquè desconeixien el seu passat com a fotògraf. És a dir, va fer un tall tan bèstia que gent que està 20 anys coneixent-la desconeixia. Dale, llavors jo els vaig passar un resum de l'acte, que havia un resum de la seva vida, se'l va llegir allà a mig dinar, bueno, al començament del dinar, i se la va enviar com a dir, ah, tu vis un fotògraf, tu vis fotografiat, tota aquesta gent, i ella, sí, i jo estava allà i pensava, no pot ser, no pot
1: Ostres.
0: ser, una persona que ha fotografiat Rita Hayworth, Ava Gardner, Jackie Kennedy, ni se li hagi ocorregut explicar que... I llavors ella va fer un tall en sec, se'n va anar a Eivissa, va muntar un restaurant amb el seu marit, ella era una gran cuinera, i per molta gent va deixar de parlar d'aquell passat. Va ser, és molt estrany, a mi em costava molt d'entendre i aquell dinar el recordaré sempre com un exemple d'humilitat d'una persona, humilitat exagerada, perquè jo penso que jo hagués fotografiat, no sé, per exemple, l'Ava Gardner o l'Orson Welles, estaria explicant-ho cada dia, perquè és allò, que és aquelles coses que et sents un privilegiat. Ella, per ella va ser una feina que s'ho va passar molt bé, que va viure molt bé, que va viure moltes experiències, però la decepció del final de com va anar tot va fer que això, que tallés en sec. I per tant, no, hi ha una diferència molt gran entre la fotògrafa i la cuinera i després la persona jubilada. Hi ha tres talls, però entre el primer i el segon període hi ha un tall molt bèstia.
1: Necessito uns quants de noms que aquí va fotografiar com Orson Welles, però també Dalí, Serrat, Macià del Rafael, la llista seria interminable.
0: En Dalí se l'estimava molt a la
1: Sí?
0: Joana.
1: Sí, sí.
0: El llibre, i el documental, sobretot el llibre, que a més a fons hi ha moltes anècdotes, i sí, ella sempre deia mestre, i la Joana sempre deia que per ella Dalí era molt, molt important, una persona que sempre hi tenia molt, molt de carinyo, era un carinyo, un respecte mutu.
1: De fet, això era gent que potser no es deixaven fer fotografies tan fàcilment. Què la diferenciava de la resta? Per què creus que accedien amb ella?
0: Quan parles amb la gent que va conèixer, t'expliquen, gent d'aquella època, t'expliquen tots la naturalitat. Per exemple, jo parlava amb gent dels Brincos, pel llibre vaig parlar, clar, el llibre em va permetre aprofundir moltes coses que el documental no havíem pogut tocar i tal, i vaig entrevistar dos membres dels Brincos, que ella els havia fotografiat, havia portat molta imatge gràfica dels Brincos, com van sortir, i me'n recordo que em deien, diu, clar, diu, és que tu t'imagines, diu, llavors, diu els grups anaven a la Gran Via de Madrid a fer-se uns estudis, unes fotos molt quiques de grup i tal, i van voler fer una cosa diferent i van contactar la Joana. I diu, i els primers dies se'ns emporta, ens agafa un cotxe i se'ns emporta a les afores de Madrid, en un poble que estaven runes, que eren les... i es posa, diu, poseu-se per aquí, diu, ells quedaven tots arreglats, no sabien com posar-se, i va començar a pujar-se per dalt d'unes coses, fer unes fotos així originals, es van acabar fent amics, s'anaven al cinema junts, i me'n recordo que em deien, diu li anaven en Júnior, que era el més guapo, li picava, li tocava el cul i deia, tu si hagués d'anar-me amb algú, aniria tu fent broma, aquest és el més guapo, no sé què. I una... ells et deien, no era normal que una dona a aquella època fes aquelles coses i aquell desparpajo que dèiem en castellà, no? I ells reien, diu, és que era diferent, et deien, era diferent. I llavors això ho he parlat amb diferents persones. En Serrat també em deia, és que tenia una naturalitat, un somriure, unes ganes de passar-s'ho bé, i al mateix temps era una gran professional. I això va fer, i a més sabien, això la Joana ens ho havia dit moltes vegades, ella coneixia els secrets de molta d'aquesta gent amb confiança, i sabien que mai ho explicava, fins al punt que alguns va dir a mi, per exemple, no? La Pilar Miró li havia dit que era el pare del seu fill i aquestes coses, i em vaig mirar un dia dinant amb ell i dic, sí, qui era? I el Jean-Michel estava el seu marit a l'altra punta de la taula i diu, no me lo ha dit a mi, te lo va dir a ti. No? És dir, com un dia. I jo dic, pues, hi ha gent que va morir fa anys, i diu, o la manda, no sé què, diu que no. Que vol... Llavors, aquesta confiança absoluta de li podien explicar el que volguessis i ella no ho explicava, llavors feia que a l'hora de veritat, per exemple, la Flores digués, un dia que hi havia una festa, vine a tu, i era l'única fotògrafa d'aquella festa, on hi havia Audrey Hepburn i altra gent, no? I llavors tenia una proximitat pel seu caràcter que la feia especial i, a més, això, tenia un, era, un, era una tomba on explicaven coses i això va configurar un personatge que de seguida es va integrar en la bombolla, diguéssim, de famosos, de polítics, no tan polítics, però sí famosos de diferents sectors que llavors estaven a auge i ella estava allà a primera fila. I del seu caràcter, sobretot el seu caràcter, va fer molt natural i que era molt, com deia, no, inclús no hi havia dones com ella en aquella època.
1: A banda de fotografies de personatges, de famosos o de societat, també feia fotoperiodisme pur i dur, com els reportatges que va fer de les Riuades de Terrassa l'any 62 i també un reportatge sobre uns internats dels salesians.
0: Uns internats a les afores de Madrid de la Diputació, que on hi havia, van descobrir que hi havia hagut... que hi havia. Els van tenir xivetats a la redacció i van ell amb un periodista. Van anar allà i van fer una sèrie de quatre reportatges a doble pàgina. Això estem parlant dels anys... Em sembla que a finals dels 60 i inicis dels 70, no sé exactament, a l'internat de Sant Fernando, la majoria eren nens abandonats o famílies molt pobres, abusos, molta violència, passava molta gana, abusos sexuals, i entre altres coses, a nens que venien, nens que no tenien pares, i els venien, els capellans els venien a pagesos de León perquè els explotessin, els esclavitzessin allà per uns diners i tal, i els tenien allà sense... Unes barbaritats absolutes. Ho van denunciar en plena dictadura, quan l'Església era l'Església que recolzava el règim, ho van veure un merdi increïble en el diari, no parades en el telèfon de gent, o que està indignada perquè per lo que passava, indignada perquè s'hagués publicat allò, fins al punt que el director va enviar-los amb ella i el redactor a Finlàndia uns dies a fer un reportatge fins a escalmés la cosa. Ostres. Però jo vaig parlar després pel llibre amb alguns d'aquests nanos que són homes jubilats i t'explicaven com aquests reportatges van canviar absolutament la vida dels nens a l'internat. Van despedir, van acomiadar el director i un dels professors que havia agredit, que havia deixat marca la cara amb un nen, que deien que era un dels professors més violents, cap allà, els van acomiadar, els nens van començar a menjar tres cops al dia i no la gana que passaven, i la recorden, a mi m'ho explicaven, quan va morir, van dir en el grup que tenim i tal, recordem, ostres, molt la Joana Vernés, aquesta dona ens va canviar la vida.
1: Crec que al final de la seva vida, ja doncs amb un parell de dècades al restaurant, també va començar a tenir un problema a la vista, però ella va tornar a la fotografia. El seu reconeixement, doncs així a nivell popular o dintre del món, va arribar tard.
0: Però va arribar en vida, almenys
1: sí.
0: Això...
1: Sí, clar, això és el que et volia dir, és a dir, a nivell personal, perquè suposo que el documental, és a dir, tot i que poden haver-hi reconeixements o exposicions, sabem de la força que té un documental, a part visual, o aparèixer doncs, als mitjans audiovisuals, a nivell personal teu, el fet de poder-li fer aquest reconeixement en vida, què va significar per tu?
0: Bueno, nosaltres, tant en Xavi com en l'Òscar, els tres, és una cosa que sentim més orgullosos, perquè nosaltres, quan ens fem periodistes, tu saps això, intentem no només explicar el que passa, sinó també que les coses que expliquem tinguin conseqüències, provoquen canvis, no? Aquell documental va canviar-li la vida a la Joana. Absolutament va ser començar a fer la promo del documental. Van començar a fer un munt d'entrevistes. Era un documental per Televisió Espanyola i TV3. Es va emetre i va tenir molt de ressò i va començar. És a dir, els últims anys de la seva vida va ser exposicions, reconeixements, premis, i ella ho deia, diu, és que jo no m'esperava tot això, no? A vegades em trucava i em deia, Jordi, és que gràcies perquè que ens veiem sovint, però vull dir, és que ara em dono un premi a La Rioja, vaig a una exposició a Sevilla i tal, aquí em venen... Vull dir, era una cosa, i li va dir molta gent jove a fer entrevistes, clar, d'una jubilada que s'ho havia oblidat i no donava importància a tot allò, perquè ella no donava importància per l'altre de les fotografies, pensava que, bueno, que era una feina que havia fet i ja està, li vam haver d'explicar, no?, que la fotografia és veritat que va començar a tenir valor documental després que ell ho deixava i ella no havia viscut aquest període, no?, de la fotografia com a valor històric i tal, i sobretot com a valor artístic. I llavors ella ho va viure en vida els últims anys i n'estava molt agraïda. La veritat és que quan recordem és quan la vaig conèixer, era una jubilada que ningú la coneixia més enllà del seu entorn, i quan va morir va sortir de les notícies, a la portada de La Vanguardia, els mitjans enviaven alarmes, allò que canvien de notícia, mort Joana Viernés, i dius, ostres, amb 4 o 5 anys, el canvi que va fer. I és una cosa que ens sentim orgullosos, perquè mira, als Estats Units, per exemple, vivim mai i altres fenòmens de fotògrafs que ara són molt reconegudes i van morir sense que ningú sapigués que havien fet fotos ni el valor d'aquelles fotografies. En canvi, amb la Joana ens omple d'orgull poder dir que el documental va fer un tomb a la seva vida, com ella sempre deia, no? I el llibre, vaig començar-lo amb ella viva i al cap d'un any va morir, va fallar el cor, va tenir un problema d'un virus i es va trobar malament i al final el seu cor va fallar d'un dia per l'altre. Jo el dia abans havia parlat amb ella i vaig acabar-lo amb ella ja morta i llavors buscant altra informació amb altres fonts i tal per acabar-lo, però em quedava tranquil·la en el fet que ella abans del llibre ha vingut al documental i l'havia canviat totalment i sobretot l'havia posat en el lloc que es mereix, que està ple d'homes i que no només perquè sigui dona, perquè ella és bona no només per haver sigut la primera dona fotoperiodista a l'estat espanyol professionalment parlant, sinó per les seves fotografies, independentment que fos dona, però són grans fotografies i que expliquen una època amb una mirada determinada.
1: Clar, si, no sé si el llibre és de text o també hi ha fotografies, però bueno, si més no...
0: El llibre és de text, hi ha algunes fotos, però és de text. Sí, és un llibre de text amb algunes fotografies entremig, però és un llibre de text.
1: En tot cas, ja sigui el llibre, el documental o això, no hauràs hagut de seleccionar i m'agradaria que diguessis tres fotografies que per tu siguin les més importants, les més interessants. No sé si és una pregunta complicada o no.
0: Bueno, n'hi ha moltes. A mi n'hi ha una que m'agrada molt, que la Joana sempre li agrada molt, que li va fer en Dalí, que està amb una model sueca, un dia que va anar al seu aeroport lligat, i tal, i que en Dalí està en una postura així, molt... i una fotografia que la Joana ja tenia molta estima, i a mi també m'agrada. Jo hi ha diferents fotografies de la Joana que d'allò n'hi ha una que em va fer pensar que no es passa quasi mai, però quan la vam veure amb l'Òscar vam riure, perquè era l'actual rei d'Espanya i les seves germanes, quan eren petits, a la cavalcada de Reis, i llavors veus el Felipe, les seves dues germanes, les infantes, amb 5-6 anys, com mirant i estirant la mà com a punt de saludar el Reis Mag, si vols dir, el futur rei amb un rei mag, i ella estava a metro i mig de la foto, no? I era aquelles coses que jo estic, mira, el rei amb el rei, no? I és aquelles coses em feia molta gràcia perquè implicava una proximitat que era impossible, era totalment impossible. I altres fotografies, bueno, n'hi ha moltes, n'hi ha una fotografia que va fer amb en Sammy Davis Jr. i en Pablo Molinares a l'any 67, que ell va vestit de negre, en Sammy Davis Jr., que venia a Hollywood, i en Pablo Molinares, i que mostra un somriure, una naturalitat. També hi ha una entrevista, unes fotos que va fer, que s'explica el llibre, amb en Nureyev i a casa d'un bailaor molt conegut d'aquí, que estaven ells sols, només hi havia la Joana, que es va fer passar per ser secretària, va mentir aquell dia perquè pogués estar allà, va compinxar-se amb el bailaor i tal. Les dels Beatles jo les he vist moltes vegades i m'agraden molt, però sobretot les de Rafael a Rússia, a Moscú, l'any 71, amb bufant les espelmes del pastís d'aniversari d'en Rafael a la plaça Roja, que té tota una història, aquesta fotografia molt divertida. N'hi ha moltes, la veritat és que n'hi ha moltes i que quan saps la història aquí a darrere et sorprèn, perquè penses el que ha hagut de fer per arribar fins a fer clic, no?
1: Doncs bé, moltíssimes gràcies a això, aquest dissabte dins del Transhuman Cinema a les 5 de la tarda a Palau de l'Abadia podrem veure aquest documental Joana Viernés, una entre tots, conèixer-la encara millor i poder-ne parlar amb un dels seus directors, en Jordi Rovira, director i guionista d'aquesta peça. Moltíssimes gràcies.
0: Faltaria més, ens veiem dissabte.
1: Que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Adéu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.